0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te. Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
6: Vila Sacra, sense et punxero. Efa, Emma!
7: Si cavalques sobre un peix volador, puges sobre el llom d'una cobra imperial.
8: I domes un drac mil·lenari.
9: Te'n recordes, i tant que te'n recordes. Vine a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel més entrades des de 79 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
10: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Desmantellen a Castelló d'Empúries un magatzem amb gairebé 7.000 peces falsificades per al Top Manta. La roba esportiva està valorada en 781.280 euros i l'operació policial ha acabat amb un home detingut. Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada 15 dies a Primafriu fins que no cessi l'activitat. L'alcalde defensa que s'han seguit tots els tràmits administratius i s'han extremat les garanties jurídiques davant la complexitat del cas. El Parlament aprova una resolució de la CUP per demanar a Defensa que tanqui la base militar de Sant Climent Sescebes. Junts, Comuns i Esquerra Republicana de Catalunya han donat suport a la proposta.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: WhatsApp de rádio Vila Sacra 656 de novo 70 602. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
1: O sigui que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.

0: Abans. Ara.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.

0: la por, que se m'escola sota el llit, que arrossega els racons bruts de la casa. La por en forma de rata enverinada embogida per una mort segura. La por que no retornis en ser fosc. La por que no s'acabi mai el drama. La por que un dia ja no tinguem pa o que la neu entri per la finestra. I sobretot, la por que tanta por no m'obligui a tenir por de la vida.
1: La nit.
2: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
3: Més info a espaigironès.com.
4: Nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, la cuina més casolana.

0: dic Albert, sóc el patró de la barca Domingo, que és una barca familiar. Ara hem sortit i anem cap on hem estat pescant aquesta nit passada i anem en direcció cap allà. Ara mateix acaba de sortir la cinta a l'aigua i ara farem una rodona, una cenyida, al voltant de la llum del bot.
1: Cara d'aigua! Cara d'aigua!
0: Ara està tancat per dalt i per baix. I ara ja anem a estrènyer a tirar la xarxa a dalt. Ara estem començant a recollir les xarxes. Ara es recullen per la popa, que arribem aquí a la crua, que és on hi haurà tot el peix recollit. Ara està per aquí dintre donant toc.
2: Quan la majoria de les persones inicien la jornada laboral, ell està a punt d'acabar-la. A les 8 del matí toca vendre el peix pescat a la llotja i la jornada haurà acabat. L'Albert Domingo ve de família pescadora. L'avi, el pare i el germà s'han dedicat a aquesta professió. Un dels seus nebots ha seguit amb l'ofici. Ell també ho va voler provar i la mar el va captivar. És una feina que no regeix per la matemàtica i, per tant, mai no saps com sortirà. Hi ha dies que es passa malament perquè fa mal temps. N'hi ha d'altres que no es troba peix, però també n'hi ha que tot funciona. No amaga que la part que menys li agrada de la professió és la referida al preu que es paga pel peix. L'Albert explica que un pescador inverteix i perd moltes hores a la mar. Les nits es fan molt llargues, sobretot si no trobes peix. L'Albert creu que la professió s'està acabant. Els preus baixos, les hores que han d'invertir-hi, la perillositat quan hi ha mala mar, fan que no hi hagi relleu generacional. Fa 30 anys hi havia 22 barques. Ara en queden 7. Després dels seus fills, ja no quedaran pescadors.

0: El peix, un valor essencial de la dieta mediterrània, plena d'olives, fruits secs, fruites, verdures, llavors i cereals. La dieta mediterrània resulta obligada per assegurar una vida més llarga, millorar la salut cardiovascular, controlar el pes i desenvolupar un bon funcionament cognitiu. Una dieta tan acceptada, de fet, que la UNESCO la considera un patrimoni cultural intangible. Pa, vi i oli, l'essència de la dieta mediterrània, compartida per ibers, celtes, grecs, romans, bàrbars i àrabs, es basa en aquest trident. Una combinació d'aliments senzilla, variada i equilibrada, que al llarg dels segles i sense perdre la identitat pròpia, s'ha anat enriquint amb l'aportació i el mestissatge de cultures mil·lenàries. Així, des d'Orient Pròxim i Mitjà, van arribar els cereals, les llegums i moltes fruites i verdures, com la pastanaga, la ceba o la poma. Des d'Europa, la col o els espàrrecs. D'Orient Llunyà, els cigrons o l'albergínia. Del sud-est asiàtic i Oceania, l'arròs, el pebre o la canya de sucre. D'Àfrica, el meló. D'Amèrica, la patata o el tomàquet. L'existència d'aquesta alimentació es deu en bona part a les característiques del territori, sec i accidentat de la conca del Mediterrani, on l'olivera, la vinya i els cereals s'adapten a la perfecció. Hortes i petits boscos complementen el paisatge, juntament amb un clima càlid.
1: La dieta mediterrània és un estil de vida nostre, una manera de viure que, segons els experts, és una de les més saludables que existeixen. Però què és el que fa que aquesta manera de menjar sigui tan beneficiosa per a nosaltres? Com hem de protegir aquest saludable model alimentari enfront dels canvis socioculturals fruit de la globalització? És la cuina mediterrània una barreja de creativitat i funció social?
2: Casa Mar és un hotel-restaurant familiar fundat fa quasi 60 anys pels meus avis, i rei, jo sóc amb la meva germana, amb la Maria, la tercera generació ja, i rei, és aquí molt content perquè ja fa que és un paratge com molt maco, tenim una font de productes molt i molt bona, que fa que la nostra cuina sigui més fàcil. La despensa que té una mica l'horta, la despensa que té el mar, inconscientment jo crec que t'hi porta, no? I això, jo considero que més que una dieta coneguda per menjar poc o tot això, jo crec que és un estil de vida.
0: Quim Casellas pertany a la generació de joves cuiners que senten una irrenunciable passió per la cuina i tenen un entusiasme que dona el toc màgic al seu treball. Va començar a treballar amb Joan Piqué, que es va convertir en el seu mestre, en el seu referent, i que li va descobrir la cuina. Sempre unit a l'Empordà, a Llafranc, al seu territori i als seus productes, va entrar ràpidament a formar part del col·lectiu de la cuina de l'Empordanet i, posteriorment, el moviment Slow Food. Tots aquests treballs

0: parlem de dieta mediterrània, ens referim a quelcom més enllà del que hi ha al plat. Seure al voltant d'una taula en companyia, l'entorn en què mengem, la disposició de la taula i dels aliments. Un acte social i cultural més enllà del fet de menjar.
1: Ens acompanyen en aquesta conversa al voltant d'una taula del restaurant Casamar de Llafranc, Cristina Jolong, periodista gastronòmica a La Vanguardia, Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia, i el doctor Ramon Estruc, expert en dieta mediterrània.
2: Bon profit, eh? Estem en un espai per parlar de dieta mediterrània i amb gent que et sap molt de la dieta mediterrània. Des del senyor Predimer...
3: El savi doctor Estruc.
4: De fet, he descobert la sopa d'all, eh? Que la dieta mediterrània és la millor del món. Això és el que hem descobert.
3: Quan parlem de dieta mediterrània, no parlem només... Ho relacionem molt al que no podem menjar a la dieta, no? Més que aquells hàbits que hauríem de
4: tenir, no? Sí, però això és un concepte de dieta, eh? Perquè dieta en grec significa...
2: Etimològicament, exacte, no?
4: Significa estil de vida, vull dir... I una part és la, diguéssim, el gaudir del menjar, i l'altra seria pues, disfrutar de la vida, fer exercici, en fi, que és tots aquests aspectes tant d'alimentació com d'activitat física, i aquests aspectes que diem psicosocials, com és la sociabilitat, l'estar content, tot això configura aquest patró que seria la dieta mediterrània.
3: El compartir, a més, no? Ara que estem prenent platets petits i cosetes com una mica de picar, això és molt de la dieta mediterrània.
0: L'any 1903, durant la crisi de la fil·loxera, Joan Albert i Rovirosa va arribar al Penedès i es va posar a treballar a les vinyes de la finca de Can Vendrell de la Codina, a Sant Pau d'Ordal. I allí es va quedar. Durant 5 generacions, la família Albert, masovers de Can Vendrell, han conreat, estimat i vist créixer les vinyes que ara són protagonistes dels seus vins ecològics. Amb Josep Maria Albert, propietari d'Albert i Noia, trepitgem la vinya. Tastem el raïm directament del cep. Veiem els treballadors com feinegen amunt i avall. Degustem el most mentre fermenta i vivim la verema amb gran intensitat. Perquè la verema culmina un any d'espera. És el treball pacient, de cura, d'anar veient com creix el raïm i l'expectativa condicionada per l'acció de la natura.
5: Vale, quin necessitem més o menys per 1.500 quilos?
6: Jo crec que portem més de 120 caixes. Amb aquestes ja en tindrem prou.
5: Ja en tindrem prou, no?
7: Bueno, aquí tenim la varietat Marcelan, que estem collint ara, que és un creuament de Garnatxa i Cabernet Sauvignon, molt adaptada al clima mediterrani. I malgrat que aquest any té una mica de mildiu, perquè ha sigut un any molt complicat, doncs és la que estem collint en aquests moments. El treballar sentint el so de les tisores, la gent com parla, és molt diferent que sentir un motor d'una màquina tot el sant dia, que va fent un soroll i d'això, és completament diferent. Malgrat tot, a veure, tenim màquines, tenim tractors, ho hem de fer, les màquines mínimes que hem de tenir les tenim. I si en surten de noves molt millorades, les tenim també, però no és l'objectiu. L'objectiu no és mecanitzar-ho tot, l'objectiu és fer-ho bé.

quan t'estimes molt la feina que fas, no te la pots mirar d'una manera molt productivista, perquè les vinyes, a més de durar 80 o 90 anys, durarien 20 o 30 anys només, perquè les màquines van trencant peces i entren fongs, els fongs maten els ceps, i en quant et falten molts ceps que s'han anat morint. Aquí, per exemple, si us fixeu, no veureu cap cep que falti. De fet, és una vinya jove, però sempre ha estat collida a mà, no hi ha braços trencats, no hi ha ferides. Això vol dir que viurà molts més anys. Fer vi és una aventura, però depèn molt de com facis el vi. Si el que fas és un procés molt estandarditzat, molt industrialitzat, i no hi ha aquest factor d'amor a la natura, l'amor a la terra, l'amor a la vi,

0: no hi és aquest aspecte. En canvi, quan realment t'estimes la feina que fas, la disfrutes en tots els processos. Jo penso que llavors és quan hi entra més el component de l'art i el component de l'aventura. Però ha de tenir aquest component de recerca, d'investigació, de buscar la perfecció, d'anar més lluny, de voler millorar sempre. O sigui, jo penso que hem d'esmenar permanentment coses perquè és la manera de millorar. És la manera de tenir il·lusió per fer coses més bones per la gent, més bones per tots. Per la gent, per la natura, per tot.
1: De fet, els tres pilars de la dieta és això, els cereals, i és el pa, l'oli i el vi. El que passa que en el vi, com que porta alcohol, sempre ha sortit algú que no li agrada aquest compost. L'oli també, doncs, bueno, és un tipus de greix que potser a l'àrea mediterrània està molt, molt vengut, i a fora que els hi costa més de gaudir d'aquest gust una mica picant de l'oli. I el pa, ara amb aquest plantó dels sucres i dels hidrats de carboni, doncs, també està baixant el consum, quan hauria de ser un dels pilars.
2: Clar, el vi que s'ha demonitzat d'alguna manera i que va ser, crec que la via per la que tu vas entrar a estudiar ben bé les virtuts de la dieta mediterrània, no?
1: No, sí, de fet.
2: És bo.
1: Amb moderació i dins d'un patró com la dieta mediterrània. Llavors jo penso que aquí hem de vendre tot el paquet. I la clau està en tot el paquet, que seria, per un part, la dieta mediterrània, per una altra part, el que hem dit d'estil de vida i d'alimentació i d'exercici. Però realment, el vi, els compostos que té, el poc alcohol que pot tenir, ajuda a absorbir polifenols d'altres aliments, i per tant, és tot, hi ha unes sinergies entre els aliments que això s'ha de tenir en compte. Per tant, no pots prendre oli per un costat i vi per un altre i verdura per un altre. El maco és...
2: És tot junt.
1: Tot junt i menjar-ho junt.
3: El peix blau és un dels aliments més saludables que existeixen. Són menys sedentaris que els peixos blancs, cosa que fa que generin més greix per necessitat. Tot i així, aquest greix és molt beneficiós per al nostre cos, ja que aporta els nutrients necessaris per arribar a la societat i, a més, ajuda al correcte funcionament de les hormones implicades en la pèrdua de greix corporal. Per altra banda, contenen molt omega-3, cosa que s'ha demostrat en diversos estudis que prevé problemes cardiovasculars. La sardina, per exemple, és un dels peixos més populars al país, ja que tenim desenes de receptes en les quals s'utilitzen com a ingredient principal.
4: Ara tenim un exemple que aquest sí que, no, que és d'aquí i que, a més, no només és sa, saníssim, no? Té uns greixos absolutament adequats, absolutament d'arrel de la nostra tradició gastronòmica, però és que, a més, que és molt sostenible.
2: Clar.
4: És que, a més, la sardina... És peix petit, no? Per tant, que està més avall de la cadena tròfica, que per tant té des de fins a menys metalls, diguéssim, a necessitar menys energia, generar menys, no? Gastar menys planeta perquè ens el puguem menjar i ens faci aquests beneficis.
2: De fet, dels peixos més saludables, no?
1: Sí, sí. Bueno, el peix blau és el d'allò i la sardina és un d'ells, l'altre seria la cavalla, etc. Però realment, el que sí que és cert, que a més és molt barata. I per tant, d'alguna manera, una de les crítiques que es fa a vegades a la dieta mediterrània és que és una dieta cara, especialment als països anglosaxons. Però si tu aprofites el que sigui de temporada, que el preu està més baix, o agafes peix d'allò, també pots mirar-ho. Però també és un aspecte a tenir en compte, la part econòmica de l'alimentació.
2: Si saps cuinar... Que bona, perquè està boníssima aquesta que estem menjant.
4: És que allò que, no, que en el seu moment va dir el Fran, que és d'aquestes obvietats que els savis a vegades diuen, no? Que no té per què ser millor una llagosta que una...
2: Bueno, és un dels grans principis, una de les grans aportacions
4: de
2: Ferran. L'exemple era la sardina, no?
4: I que no hi ha...
2: No és més important el caviar que la sardina.
4: Exacte. I de fet, això ja ho deia el Josep Pla, no? Ja que estem en el seu territori, deia... Parlava, quan parla dels peixos, el que hem menjat, no? Va descrivint els peixos que tenen i, com que és tan bon escriptor, els escriu molt bé. I quan parla de sardina, es diu... La sardina, diu, és el millor peix que n'hi ha. Diu, és tan bo que no se'n pot menjar gaire sovint. I, hosti, si us hi fixeu, és que està molt bé. Perquè és veritat que té tant gust, no? El peix blau té tant gust que diguessis, no... quan en menges, diguéssim, el disfrutes molt, però no pots menjar massa sovint.

respirar l'aire pur amb les seves diferents olors d'herba verda, de terra seca o de plantes aromàtiques silvestres que neixen aquí o allà, on els colors es perden en matisos infinits. Fins i tot el cruixir de la terra també deixa la seva sensible cançó a cada pas. Passejar entre oliveres amb ses flors, de Joana Gòmila i Laia Vallès. El so expansiu i transgressor de Paradís, on Gòmila aprofundeix en l'esperit de recerca i experimentació que va donar impuls al seu debut, Folk Souvenir. A la vegada que n'eixample el llenguatge sonor, incorporant cançons de composició pròpia que ens obliguen a replantejar-nos tot el que sabíem d'ella i la mena d'artista que tenim davant.

0: Conreu de l'Avellana, al nord de la comarca de la Selva, es remunta com a mínim al segle XIV, per bé que es va començar a estendre a mitjans del segle XIX a causa de l'arribada de la filoxera. Llavors molts pagesos van arrencar els ceps de les vinyes i en el seu lloc van plantar avellaners de diferents varietats que van ocupar les zones planeres i els vessants dels turons. Es tracta d'un conreu força delicat perquè floreix entre els mesos de gener i febrer, quan l'hivern arriba al seu cim. D'altra banda, a l'estiu pot arribar a necessitar uns 100 litres d'aigua al dia per tal que es puguin collir les avellanes durant el mes de setembre o octubre, sense problemes. En aquest sentit, el municipi de Brunyola és el que més hectàrees té del miler que integren la marca col·lectiva Avellana de Brunyola. Mercè Rovirola, Sixte Pujol i Pere Arbonés des de fa anys en cultiven. Hem visitat aquesta zona de camp, de pagesos, amable, a la plana que ja anuncia Girona, però a prop de les Guilleries.
1: Tenim una finca petita i doncs la conreem perquè és propietat familiar i l'hem anat seguint amb els anys. I fins aleshores doncs hem mantingut uns avellaners, que és el fruit d'aquest poble i de la Selva. A primers de setembre doncs ja comencen a caure les avellanes del seu palló, que és allà on se crien, i llavors doncs es cullen des de terra. Normalment en 3 setmanes o un mes quasi tothom els té ja plegades.
2: El procés es feia manual. Quan jo era petit es feia manual i es collien una per una amb 6 tells, perquè una persona collint del matí al vespre amb un 6 tell com a molt feia 50 quilos d'avellanes.
3: Això pots recollir piquets de tolva que hi caben uns 1.000 quilos 2 hores i mitja, 3.
4: Déu-n'hi-do, eh?
5: No queda res a dalt, no?
1: No, i aquest any plenes.
4: Però vull dir quines avellanes tu aquest any. Són maquíssimes, eh?
1: L'haver plogut es coneix. És un any que això convindria cada any, les pluges.
4: Una vermellada d'avellanes i totes iguales.
1: Sí.
4: I això que no trenquem sortirà molt i molt bé. Totes iguales, grosses, maques,
1: molt plenes,
4: amb un gust,
1: sí.
4: Molt plenes.
1: Sí, sí.
4: Que bé aquest any.
1: I tant. Menys
4: mal, tu, que un any vagi bé. Fent és intentar valorar-la nosaltres mateixos aquí, diferenciar-la i donar-li un valor propi com a producte d'aquí, doncs, de la Selva, també part del Gironès, però d'aquesta avellana de Girona, que és diferent de les altres avellanes d'altres llocs. I és per això, doncs, que l'estem comentant, que estem explicant com estem fent les coses, que ja tenim un producte al mercat que es pot provar, i això ens ajuda molt en aquest sentit.
1: Ara realment ens adonem de que, a part de ser un fruit, doncs també per al territori és molt convenient conrear-se, ja que preserves el medi natural i en treus un profit i pots donar una fruita de proximitat.
0: Després del seu descobriment, fa més de 7.000 anys, a l'Índia, l'arròs es va convertir en l'aliment bàsic de la població de l'Orient, que el consumeixen com a acompanyament de tots els àpats. Tot i així, per a la nostra dieta també és un ingredient essencial, un complement indispensable per a molts dels nostres capricis, ja siguin de mar o de muntanya. Cuines i plats que sorgeixen de les tradicions antigues.
6: Us presento l'arrosset, és un arròs amb la varietat Nembo d'aquí de Pals, gambeta de Palamós i allioli d'algues.
7: Quina pinta,
8: carai.
7: Eh? Fantàstic, gràcies, Maria. L'arròs també és alegria, eh? No? L'arròs és molt, sí. Aquest, per mi és
9: per
7: molt
9: mi,
7: aquesta.
9: Per mi és de festa total.
7: Per mi també.
9: La paella.
7: Que aquesta és una part, jo crec que fonamental de la dieta mediterrània, no? Entesa com aquest estil de viure, no? Que de vegades ho veuen a fora i sí, al·lucinen, sí. Bastant, no? Quan veuen i un plat.
9: Jo quan explico a vegades la dieta mediterrània, explico que dius, bueno, pues la paella és el plat típic mediterrani. Però canvia molt prendre una paella aquí o prendre-la davant d'un ordinador treballant.
7: Ostres.
9: Per tant, encara que sigui la mateixa paella, segur...
7: És una altra.
9: Que
7: una... És una altra.
9: Llavors, algú hi ha que ens costa molt als científics de poder dir que, quin factor és, que ens hauria de trobar un biomarcador, però que realment això...
7: Però que són les emocions.
9: Bueno, exactament.
7: És el terreny de les emocions.
9: Exactament.
5: Però i per què hi són? O sigui...
7: Per no, fer-nos... Més feliços.
5: No, per fer-nos fer allò que hem de fer. O sigui, nosaltres som emocionals per fer-nos fer... Ens agrada el sexe...
7: Per alimentar-nos.
5: Perquè ens reproduïm mitjançant el sexe. Ens agrada menjar perquè ens necessitem per viure. O sigui, i després, evidentment, persones humanes, no? I hem creat l'art, hem fet mil coses. Però moltes vegades, si ens agrada la paella...
7: És perquè és bo.
5: Més aquí... segurament hi ha algun error.
9: Algú puja del mar, algú puja, que s'envolta.
7: I compartir també és una part fonamental, eh? O sigui, allà on estem i amb qui estem.
0: Per què un model de dieta lloat arreu del món és abandonat justament en els països que el van impulsar? La resposta apunta a una complexa combinació de factors que han acabat generant una tempesta perfecta. Alguns d'aquests factors són positius, com la incorporació de la dona al món del treball o l'augment dels recursos econòmics. D'altres no, com la falta de temps en una societat urbana on molta gent ja no pot anar a dinar a casa i, si ho fa, no pot passar-se hores a la cuina. La falta de temps és un factor, però n'hi ha d'altres, com l'econòmic. Més enllà dels motius, hi ha les conseqüències. D'entrada, les que afecten la salut, amb un notable i constant increment de determinades malalties, com les cardiovasculars o el càncer. Al segon lloc, les econòmiques i mediambientals. Consumir productes locals vol dir donar suport a l'economia local, als pagesos i productors del país. I això, aquesta actitud sostenible, ajuda a preservar el paisatge i el medi ambient.
7: Jo penso que com a consumidors ho tenim molt a l'abast, perquè el mercat és el que tenim. És qüestió de comprar producte de temporada i anar al mercat, no?
5: Per un cantó, sabem, no? I això, i la ciència ens comença a demostrar que el producte de temporada és, com ja sabíem, però ara tenim evidència científica, és més bo, no? I, per tant, proximitat i temporada és el més sa i és el més sostenible. I, per altra banda, estem deixant de menjar allò que ens toca, estem arrencant presseguers a Catalunya, estem subvencionant que s'arrenquin presseguers mentre cada cop mengem més mango. El mango és molt bo, però el préssec quan va arribar aquí era menjar de reis. I el préssec, només té una cosa el préssec per ser bo. Ha de ser acabat de collir, ha de ser collit madur, si no, no val res. Nosaltres som dels pocs llocs del món que tenen un paisatge que els permet menjar préssecs acabats de collir de l'arbre, aquests préssecs tan excel·lents. Doncs en lloc d'això mengem mangos, mengem navius, que jo estic que se n'han de menjar, se n'han de menjar, però no ha de ser la base de la teva alimentació.
7: Però són molt d'Instagram,
5: Clar.
7: Són molt d'Instagram, són tendència.
5: En aquest sentit, mengem més fruita, o sigui, és veritat, i fins i tot amb el confinament i totes aquestes coses, no? Tots els estudis que es fan diuen, no, escolta, sembla que sí, no? És producte fresc, està calant una mica aquesta idea, però per altra banda, estem oblidant una mica, no?, aquelles coses que ens permet... que ens feien feliços, també, que ens feien bons, que sabíem que quan arribaven les cireres, que tampoc calia que compressin les primeres, perquè segur que no eren prou bones, no?, però les segones eren boníssimes, no?, i que després, quan ja n'estaves fart, marxaven i arribava una altra fruita, no?, i que ara ens arribaran aviat les taronges, i que... I aquestes coses són fantàstiques.
7: Ens falta una mica més de... Jo penso una mica més de mercat i menys súper, no?

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Si escoltes Ràdio Vila-sacra habitualment, notaràs millores a la teva ment.
6: Confirmat. Ja és aquí. És ella. Que surt.

0: Sí.
1: I què?
2: Tot una aventura.
3: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
4: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
5: Els ametllers de Sarrià, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els supermercats ja controlen el 65% de totes les vendes d'alimentació a Catalunya. Ho diu l'últim informe sobre alimentació de l'IDRA, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que alerta de les conseqüències que això té pel petit comerç, que va en regressió. Adrià Rodríguez, un dels autors d'aquest informe, explica quins riscos suposa pel sistema aquest canvi d'hàbits.
2: Si l'administració no fa un canvi de gir, ens podem trobar en un escenari en què no tota l'oferta de menjar estigui ocupada pels supermercats i controlada pels supermercats, i això té un gran perill en termes econòmics perquè liquida tot un teixit econòmic de barri que és molt important, però també, evidentment, en la salut.
1: L'estudi d'IDRA també indica que aquesta concentració de vendes als supermercats té un impacte directe en un consum més elevat d'aliments ultraprocessats que s'ha triplicat les últimes 3 dècades. I avisa que tot plegat es tradueix en afectacions a la salut de les persones i en el medi ambient.
3: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
2: On vas tenir equipats?
3: Escòcia improvisada. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
2: Què vols dir amb improvisada?
3: Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
2: Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
3: No.
4: Abans de visitar un espai natural, informa't, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
3: Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.
1: I ençà serà l'escenari de la trobada jove comarcal de l'Alt Empordà 2026, una gran jornada de convivència i diversió destinada als joves de la comarca, que tindrà lloc el proper 23 de juliol, de 4:45 a les 10 de la nit, a la Pineda dels Bombers. L'esdeveniment reunirà més de 500 joves d'entre 12 i 18 anys, en una tarda plena d'activitats lúdiques, música i entreteniment, amb l'objectiu de fomentar la participació juvenil i la relació entre els diferents municipis de l'Alt Empordà. La programació inclourà inflables XXL amb aigua, una espectacular festa Holi, festa de l'escuma, animació continuada i diverses propostes pensades perquè els participants gaudeixin d'una experiència única d'estiu. A partir del vespre, la festa continuarà amb un sopar popular i l'actuació de Paula Ijo, acompanyada d'un glitter bar amb servei de maquillatge artístic. La jornada culminarà amb una gran sessió musical a càrrec de DJ Xu Live Show, que posarà el punt final a la trobada. Els joves interessats, d'entre 12 i 18 anys, poden formalitzar la seva inscripció de manera presencial als serveis de joventut dels seus respectius municipis. La trobada jove de l'Alt Empordà s'ha consolidat com una de les cites juvenils més destacades de l'estiu a la comarca, oferint un espai de trobada, convivència i diversió per als adolescents al territori.

0: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
1: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
2: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.

0: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món, és el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
1: Una nit truca a la mà de Florida, o sigui, al paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans, amb por del cel.
0: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc, a vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens atrapa.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: ministrils de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrils de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
2: És
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
5: Gent que és feliç fent feliços els altres.
6: Tota comunitat necessita un cor.
7: Un cor? Per què?
6: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
7: I reforçar la identitat?
6: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
7: Amic, si sents mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i

Senyores i senyors, per tots vostès, el bonic poder humà en Bucabó.

0: Parlem de cultura.
1: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
2: La rondalla del drac de Sant Feliu. Una vella rondalla del poble de Sant Feliu de Llobregat que representen cada any a la festa de tardor en aquella localitat, on ja es pot considerar una tradició. Tot i que els seus protagonistes, la princesa Violant, el cavaller Guillem i la vella Mamelluda, i com no el drac, la fan plenament adaptable a qualsevol altre indret. Amors impossibles, lluites a mort i triomf del bé. Tot un clàssic. La lluita del cavaller Guillem d'Olorda per salvar la princesa Violant i el poble de Sant Feliu de la fúria del drac. Fa molts i molts anys, el tranquil poble de Sant Feliu de Llobregat va viure un dels fets més singulars que haguessin pogut acabar en una terrible tragèdia. La bellíssima Violant de Bar va fer estada a Sant Feliu abans d'entrar a la ciutat de Barcelona per maridar-se amb el rei Joan I. La seva bellesa era tal que va enamorar bojament el senyor d'Olordre. La dama Mamelluda, una pobra dona que maldava per aconseguir 4 bolets al bosc, es va topar amb un terrible drac. I abans de servir-li de sopar, li va dir que al poble hi havia una donzella molt més tendra que no pas ella, la princesa Violant. El drac marxà cap a Sant Feliu i en arribar-hi es va topar amb el cavaller d'Olordre, qui el retà a una lluita a vida o mort. De bon començament, el cavaller semblava no tenir-les totes, però en sortir la princesa al balcó per veure la baralla, el drac es va quedar encantat i el cavaller aprofità el descuit per deixar-lo ben mort. A la fi, tot va acabar bé i amb una ballaruca, i naturalment, la dolça Violant i el poble de Sant Feliu no van patir cap mal.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Ara passem per Brussel·les perquè ha demanat als països comunitaris que fins al 2030 perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'importar petroli o gas natural des de l'estranger. Amb la incertesa per la crisi justament a l'estret d'Hormuz, la Comissió Europea diu que pren aquesta decisió per garantir que arribarà prou combustible durant els propers anys. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
3: El moviment també arriba després de la pressió exercida per diversos països europeus, però també els Estats Units, Qatar i empreses petrolieres com la nord-americana Exxon o l'espanyola Repsol. Són actors que han qüestionat la nova normativa comunitària que busca limitar les fuites de gas metà arreu del món. La llei demana a les empreses que per importar petroli o gas natural a Europa hagin de reduir les emissions de metà als països estrangers on extreguin aquest combustible. Per als incomplidors, la norma preveia unes sancions que havien d'entrar en vigor el 2027, però que ara la Comissió Europea demana endarrerir durant 3 anys. Ho demana perquè no és Brussel·les, sinó els estats els que haurien d'aplicar les multes. La Comissió justifica l'ajornament per garantir la seguretat energètica a Europa i per carregar-se de raons també assenyala com un problema el fet que la majoria de països comunitaris encara no hagin desplegat a les seves lleis estatals el règim sancionador europeu. Brussel·les creu que ajornar-lo fins al 2030 també donarà seguretat jurídica a les empreses petrolieres o gasistes que es veuran afectades.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: La música, sense cap dubte, la nostra, la de Ràdio Vila-sacra.

Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'OCDE recomana a Catalunya que enforteixi el paper de les direccions, que millori els incentius laborals dels docents i que inverteixi més allà on hi ha més necessitat. Són conclusions de l'últim informe de l'organisme sobre l'estat de l'educació catalana, Laura Hurtado.
2: L'organisme internacional apunta que una major implicació de les direccions podria ajudar a adequar els perfils dels docents a les necessitats de l'escola, especialment allà on hi ha més complexitat. Es tracta, però, d'una mesura que genera polèmica entre els sindicats i que precisament el govern ha limitat pel curs que ve. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: És veritat que hi ha les places perfilades, però no pot ser únic i exclusivament aquest element, l'element fonamental a través dels quals les direccions puguin configurar les seves plantilles en funció dels seus projectes de direcció, dels seus projectes educatius. Nosaltres entenem que hi ha moltes altres fórmules.
2: L'informe també alerta de l'impacte de les desigualtats socioeconòmiques en els resultats educatius i defensa que és preferible millorar els incentius salarials dels docents en comptes de baixar les ràtios a les aules.
4: La Universitat Abat Oliba Feu us ofereix la notícia educativa.
5: Sentim la comunicació local.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: FM.
1: Les vendes a domicili són lícites. Són una venda com qualsevol altra. Però recorda que si venen a casa a vendre un producte o un servei, has d'estar segur de quina empresa és. Si no estàs segur, no signis res ni donis cap dada personal. Has d'estar convençut del producte que hagi signat. Si compres o contractes un producte o servei, cal que et deixin una còpia de tot el que s'hagi signat. I recorda que quan compris o contractis un producte o un servei, tens 14 dies naturals per desistir. L'Agència Catalana de Consum, al teu servei.
2: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.
3: El secret de l'amor.
4: Miquel, Marta, 75 anys, casats.
5: Miquel Pedrosa Ros.
6: Marta Margall Cordomer.
5: El dia 12 de març vaig fer 99 anys. 96 en té ella.
4: 96.
5: Va néixer el dia 10 de juny de l'any 25.
4: I quan porteu casats?
5: 75 anys farà demà, el dia 14 de setembre de l'any 1946. El 1946. I miri, i així d'ara jo vaig sentir per la ràdio. Jo estem allà tot el dematí, poso la ràdio, poso... Tots som amics. Per què? La meva germana és la Lluïsa Pedrosa. L'Agapit Torrent, la seva dona. L'Agapit Torrent és el meu cunyat. Tota la vida hem estat a Figueres.
4: I com va anar que us vareu conèixer? Com va anar?
5: Miri, perquè el meu ofici és matarifa, oi?
7: Què vol dir matarifa?
5: Matarifa, matador, que treballo també amb matadera.
7: Ah, vale.
5: Els meus pares eren carnissers. Vale. En el carrer Parlada, els meus pares eren carnissers.
4: Ah.
5: I d'allà, miri, vaig anar treballant al matadero i vaig a matarifa. I a les tardes, com que no treballaven, vaig anant aquí a Can Cruzet, que és aquí darrere casa, a treballar-hi. I ells, com que aquesta casa tan gran que ara aquí davant, era l'horta de Can Cordomí. I ella era filla d'aquí, el seu avi era en Cordomí. Eren aquí en aquesta horta i era aquesta carretera, que era una carretera d'uns plàtanos molt grossos que hi havia. I jo amb la bicicleta, pues, basava. I aquí al costat hi havia un caminet i anava ja directe a Can Cruzet. Jo amb la bicicleta, des de casa, des del carrer Parlada, pues, me'n venia a treballar aquí. I un dia ella estava menjant una figa i jo vaig passar al costat seu i li vaig dir: "Ai, nena, a parar mal aquesta figa." Coses de jovent.
4: Sí.
5: I miri, i així, sí, i em vaig anar fixant amb ella, i fins que vaig mirar a enraonar-hi, vaig mirar allà on anava a ballar, que anava a la rata normalment. I ens en vam anar allà, vaig anar a la rata, perquè solíem anar molt al casino, nosaltres. Era més a prop de casa. I llavors vaig començar a anar a la rata i vam començar a ballar i a sortir junts. Però esclar, llavors havia d'anar a fer la mili jo. Vaig fer 3 anys de mili, que era del 43. Però vaig tenir la sort que sempre vaig estar al voltant de Figueres. Aquí Figueres mateix, a Maçanet de Cabrenys, a Portbou, a Garriguella. Sempre era aquí al voltant de Figueres i, esclar, sempre es va anar veient i fins que en l'any 46 em va llicenciar. I llavors es vam casar.
6: D'això posti, fill. El mateix et feia d'ells. Eres també un noi jove Mira, i venia, anàvem a, ni anàvem pas, ni anàvem a, d'allò, els que s'han segat.
7: I es van casar enamorats, molt enamorats.
6: Sí, sí, sí, sí. Sí, fins que vam arribar a casar.
4: I quin és el seu secret de l'amor per vostè?
5: Ai, em penso cap, perquè no... és una cosa espontània.
4: No, ja.
5: Això jo ho considero una cosa espontània. Que surt sense pensar.
6: No te trobes, tu em contents, te pas, i d'un dia a l'altre fem.
7: Si volen enviar algun record o alguna salutació a algú...
5: Jo, a tota la meva família, perquè som amb tots els meus nebots, i netes, i d'allò, i amb la meva germana, principalment, amb la Lluïsa Pedrosa, que sempre ens hem fet molt, i ara, pobrota, també es va trencar el fèmol, com jo. Vaig caure aquí, en el menjador, bueno, el menjador, el fent servir el menjador. I vaig caure aquí i em vaig trencar el fèmol. Tan lleuger que anàvem a casa, en diner. L'any passat encara tenia el carnet de conduir. Me'n va acabar el dia 12 de març de l'any passat, del 2020. Comprenc que ja en aquesta edat no és per portar cotxe. Ja només ho feia aquí a Figueres, eh? Però tot i això... I això que encara em veig en condicions... diguéssim, de portar-la, però em fa una cosa.
4: És admirable.
5: Per allò de dir, és tan gran i... perquè arribaràs als 100 anys si no hi ha res de nou. És un compromís per la casa que et fan el carnet, eh? També és un compromís per ell.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
0: Oh, és meva.
8: No, és meva.
0: Meva, meva,
8: és
0: meva.
8: No, és meva.
9: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
10: La calaixera més musical.
0: Uau, deixa'm!

0: Simplement brutal.
1: I parlant d'emocions.
2: 89.
3: La màquina del temps. La màquina del temps. La màquina del temps. La màquina del temps.

0: Parlant de Música, amb Margarida Arbàs.
1: Castanyoles, castanyetes, postisses i estriquetes.
2: Els cròtals són un instrument de percussió format per dues peces còncaves, com closques de petxina, que es fan xocar l'una amb l'altra. L'instrument ve de les antigues civilitzacions orientals i la paraula ens arriba des del grec crotalon, etimològicament relacionat amb l'acció de picar de mans. Un cròtal també és un animal, el que coneixem com a serp de cascavell, que al final de la cua té unes peces còrnies que fa sonar, com un cascavell, per espantar els enemics. Dels cròtals ve la crotalogia, la ciència que estudia les castanyoles, instrument que en català també s'anomena castanyetes i postisses. I a Olot, els nens per Nadal tocaven les estriquetes, una paraula d'origen onomatopeic. Castanyoles i castanyetes són diminutius de castanya, fruit al qual s'assemblen per la forma i el color. Per cert, el color que ara coneixem com a marró abans s'anomenava habitualment color de castanya o castany. L'adjectiu marró, provinent del francès, va desplaçar el castany. No per casualitat, en francès les castanyes s'anomenen marron i d'aquí ve marron glacé, que són castanyes confitades. Si l'origen de castanyoles i castanyetes és el fruit del castanyer, el de postisses no hi té res a veure. Dèiem que en grec crotalon té relació amb picar de mans. Però quan toquem instruments de la família dels cròtals, no són precisament les mans el que sona, sinó uns estris afegits que actuen com a extensió de les mans. Les castanyoles són una mena de mans postisses, i d'aquí ve la denominació postisses, habitual en alguns llocs del País Valencià. Acabem amb una endevinalla. Són fetes de fusta, panxa per panxa, forat per forat, i amb la remenadissa fan tracatrac, tracatrac. Ja sabeu què són, oi? Unes castanyoles, castanyetes, postisses o estriquetes.
3: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
0: Informació, música, entreteniment. Tanca els ulls. Som aquí. Som d'aquí.
4: La més musical de l'Empordà.

0: Gracias por acompañarnos.
1: ¡Digo tenor!
2: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
3: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
2: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
3: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
2: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

0: Eurofitness us ofereix aquest espai.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Riumors.
2: Et van batejar amb un nom de tristesa i agonia. No sabem per què ni com sobrevius sense alegria. L'esplendor de temps passats ni en una espurna perdura. Sort tens dels camps ben llaurats i del sol que t'encintura. Si de prop l'encises munt i el teu dol se'ns encomana, ens plau veure't des de lluny adormit damunt la plana. Desperta, Riumors, reviu, de soca vella el tall tendre. No deixis fondre el caliu, esventa el gruix de la cendra.

la ciutat de París, França, hi ha un antic sistema de clavegueram que ha esdevingut una atracció turística inusual. Les catacumbes de París són una xarxa de túnels subterranis que allotgen les restes d'aproximadament 6 milions de persones. A finals del segle XVIII, a causa de problemes de salut pública i superpoblació als cementiris de París, es va prendre la decisió de traslladar els ossos dels morts a les pedreres de pedra calcària subterrànies. Durant dècades, els treballadors van realitzar aquesta tasca macabra creant passadissos i patrons artístics amb els ossos. Avui en dia, les catacumbes de París són una atracció turística única, amb visitants de tot el món que exploren els foscos passadissos plens de cranis i ossos apilats de manera ordenada. Tot i que pot semblar macabre, molts consideren aquest lloc com un recordatori històric de la mortalitat i una experiència impressionant.

0: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Temps de jardí i terrassa.
1: Prepara'ls amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte en mobiliari, tendals, il·luminació i molt més per gaudir del bon temps. Consulta les condicions de la botiga i el web.
2: Això és...
3: És meravellós.
4: Em dic Gabriel Carricondo. Vaig a l'escola de Vinyonet Puigventós. M'agrada les músiques de pop o així de rock. M'agradaria Ràdio Vinyonet.
5: Em dic Paula Muñoz. El que m'agrada més de la ràdio és les entrevistes.
6: Em dic Judit Duran i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
7: Em dic Sangra Benjumea i el que més m'agrada és la música.
8: Em dic Ivet de la Fuente i el que més m'agrada de la ràdio és la comèdia i la música.
9: Em dic José Gómez i el que més m'agrada de la ràdio són les notícies.
10: Soc la Paula Fuentes i el que més m'agrada de la ràdio és l'energia que em transmet als locutors.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
3: El interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
2: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
3: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
2: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
4: Agència Catalana de Notícies.

0: the Macanoo, the Macanoo, the Macanoo, the Macanoo, the Macanoo, the Macanoo. Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
4: WhatsApp.
5: La doctora Edelmira Domènech i el doctor Josep Tomàs, des de fa més de 50 anys, foren uns autèntics impulsors de l'atenció psicològica i psiquiàtrica d'infants i adolescents al nostre país. Si ella manifestava que la psiquiatria infantil té implicacions socials més enllà del camp de la medicina, ell dedicà la vida a l'estudi del comportament infantil i adolescent, tots fugint dels paràmetres que arrossega la psiquiatria en l'atenció d'adults. Doncs bé, és clar que, tot seguint aquells principis, el treball col·laboratiu entre professionals d'infància i adolescència cada vegada és una realitat més evident i necessària per tal de donar resposta apropiada a conductes i trastorns psicològics que presenten els més petits. I en aquest sentit, a la nostra comarca solen haver-hi espais específics per anar fent camí, des de sanitaris a educadors socials, des de professorat de centres a psicòlegs de diversos serveis, des de l'atenció precoç a Mossos d'Atenció Comunitària i fins a molts altres implicats, propiciaren una profitosa posada en comú final. I cal dir que s'hi fa ben palesa aquella idea que els dos eminents doctors tenien ja clara fa molt temps, que per molts, molts més anys, el nostre Empordà i molt més enllà, seguim avançant en aquesta línia transversal i col·laborativa. Que tingueu un molt bon dia.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
3: Repetiràs.

0: en el 107 de la FM.
1: Aquest anunci encara no és d'un medicament. Escolti les instruccions. Consulti amb el seu metge. El centre d'atenció primària és el teu primer centre de salut. Si necessites ser atès fora de l'horari de funcionament del teu centre, o si estàs de cap de setmana o de vacances lluny de casa, sempre en trobaràs un d'obert, ben a prop. Informeu-vos dels horaris dels centres d'atenció primària al telèfon de Sanitat Respon, 902 111 444 o al vostre centre, Generalitat de Catalunya. Tanca els ulls.
2: Fer catacrac no és fàcil.
3: Però quan la música fa catacrac...
4: Vol dir que has triat bé. Has triat Ràdio Vila-sacra.
2: Crac, Pasco.

0: El Festival de Peralada enceta la seva edició del 40è aniversari que se celebrarà entre l'Església del Carme, el claustre, el mirador del castell i el celler, amb el desig de tornar als jardins ben aviat. Agnès Batlle. L'esperit d'aquestes quatre dècades de trajectòria tindrà en forma d'experiència escènica o gastronòmica gestada per Joan Anton Reggi. Oriol Aguilar és el director artístic del Festival de Peralada.
1: Vivim aquest 40è amb un caire de celebració, celebració de l'estiu, de la vida, i en una segurament certa nova tesitura de Peralada, on l'aposta per la nova creació cada vegada volem que prengui més relleu com a expressió d'un fet diferencial.
0: En aquest sentit, amb la lírica i la dansa com a pilars fonamentals, i com a colofó final, el 29 d'agost, Peralada portarà l'orquestra del Festival de Bayreuth, que rarament surt del seu fossar, al Palau de la Música de Barcelona, amb batuta de Pablo Eras Casado per commemorar aquest 40è aniversari del Festival Peraladenc.

0: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars... Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'Avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Hores per somiar. La cançó del soldadet, de Pep Puig, publicat per l'Altra Tribu, a partir de 10 anys.

0: vida de la Carme ha anat estretament lligada a la història de l'Hospital Josep Trueta i ha exercit com a infermera part de la seva carrera professional. Però, a més, ella va ser la primera nena que hi va néixer.
1: Sé que van anar, el pare i la meva mare, que van anar a Santa Caterina, que em deien que era l'hospital, l'únic hospital públic de beneficència que hi havia, així em deien abans. I quan van arribar allà els van dir que no, que havien de venir cap aquí perquè havien obert l'hospital nou.
0: Era la residència sanitària General Álvarez de Castro de Girona, que va entrar en funcionament el 13 d'abril de 1956 enmig de la desconfiança dels veïns de la ciutat, perquè estava als afores i en una zona de barraquisme.
2: Ni la ubicació de l'hospital, ni la filosofia amb la que començava aquest hospital, que va ser extraordinària de cara a propaganda de l'antic règim, crear un hospital de 10 plantes, doncs allò va ser difícilment entès.
0: Amb gairebé 300 llits, l'hospital va començar amb la necessitat urgent de més personal sanitari. A la novena planta vivien i es formaven desenes de joves com ajudants tècniques sanitàries, sota la tutela de les monges paules.
3: Tot ho aprofitàvem, bullir xeringues, bullir agulles. Ens afilàvem nosaltres mateixes a les agulles, entre rajoleta i rajoleta, fins i tot les gasses rentàvem, eh?
0: Com a tants centres hospitalaris de l'època, els professionals del Trueta recorden algunes pràctiques que avui ens sorprenen.
2: Una camilla és plena de nadons que per al passadís els anaven repartint habitació per habitació perquè les mares poguessin donar-li el pit. Avui en dia això seria impensable, perquè algunes vegades s'encertaven, però altres no.
0: A principis dels 90 s'adopta oficialment el nom Hospital Doctor Josep Trueta en honor al cirurgià català. I el 96 es vincula a la Universitat de Girona incorporant docència i formació de residents i estudiants de medicina. El Trueta s'ha anat ampliant i modernitzant progressivament i actualment afronta els reptes propis d'un centre de referència per a una població d'uns 800.000 usuaris que segueix creixent.
4: Tenim un envelliment de la població, som una de les regions sanitàries i per tant de les províncies que més creix en població, i això ens requereix, no?, una adaptació a aquestes noves necessitats.
0: L'hospital celebra els 70 anys amb el focus posat en el futur nou Trueta, que formarà part del campus de salut de la regió sanitària de Girona.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Aquest 2026 és el quart pitjor any pel que fa a hectàrees cremades dels últims 15. El problema, alerten els agents rurals, són les onades de calor cada vegada més perllongades i més sovint. Judit Huerta.
4: Per davant hi ha l'estiu del 2025 amb l'incendi de Paüls, amb 3.300 hectàrees cremades que es van sumar a les 5.900 acumulades tot l'any. El 2019 amb 6.500 i el 2002 amb 4.200 hectàrees. Joan Antoni Mur és l'inspector en cap dels agents rurals.
5: És un any que tot i haver tingut pluges abundants durant els mesos d'hivern, sí que hem tingut una primavera que no ha sigut gaire plujosa, però sobretot el que ens està afectant de forma especialment pues, crítica són aquestes onades de calor amb aquestes humitats relatives tan baixes i aquestes temperatures tan altes.
4: Sobre les causes de la simultaneïtat d'incendis són diverses. No totes són negligències per l'ús, per exemple, d'una radial o de pirotècnia. El de Sant Manat va començar en un tractor aparcat. Per això els agents rurals demanen la màxima alerta possible. Queda pendent trobar qui provoca els incendis d'Aiguamúrcia.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera. El sisè episodi d'aquesta tercera temporada del Noticiari d'Havaneres us vam parlar de Maria Teresa Vera, autora de la que per molts és l'havanera d'autoria cubana més important, 20 anys. Avui us parlem de Miguel Matamoros, compositor d'una havanera que juntament amb 20 anys és de les poques que es recorden avui dia encara de la música tradicional cubana. Ja us vam explicar que l'havanera a Cuba ha quedat en el record. Martí Bacardí, com estàs? Què ens expliques del bo d'en Miguel Matamoros?
1: Bon dia, avui estic joiós. Bé, com sempre, som-hi, va. Miguel Matamoros va néixer el 8 de maig de 1894 a Santiago de Cuba, al carrer Sant Germán 115, al barri Los Hoyos. De ben jovenet mostrava habilitats per fer música i xaporrejava l'harmònica i la guitarra.
0: Hi ha nenes i nens que de ben joves ja ensenyen les seves cartes. I què? Va anar a classes de música?
1: No, en Miguel no va gaudir dels privilegis de l'educació musical. La situació familiar el va conduir a treballar desenvolupant ben aviat tasques de fuster, terrisser i xòfer, entre altres feines. Però paral·lelament es va interessar per l'aprenentatge autodidacta de la guitarra. En Ramon Navarro, un company de feina, llenyataire, li va ensenyar les posicions per tocar la guitarra en la major. En aquell moment Miguel Matamoros tenia 15 anys i d'allí va començar a tocar serenates al carrer amb els amics.
0: Era un músic format en la cultura del carrer i s'hi guanyava la vida.
1: En aquell moment encara no. Pensa que n'estava aprenent i tocava la guitarra en un entorn proper, família, amics i poc més. Això sí, anava progressant. Guanyar-se la vida amb la música encara no tocava. Tot arribaria. De moment, sabem que va escriure la primera obra als 16 anys, amb el títol El Consejo. Escoltem-la!

0: Primera obra, El Consejo. Després en van venir més, oi? Té fama en Miguel Matamoros de bon compositor.
1: Sí, Miguel Matamoros va escriure al voltant de 200 obres. A destacar Làgrimes negres, Son de la loma o Mariposita de primavera, entre moltes altres.
0: Tens raó. Mira, ara que has anomenat Làgrimes negres, un bolero molt popular a Cuba, et vull explicar que vaig saber que aquesta obra la va escriure en Matamoros, a Santo Domingo. Arrel d'un viatge que hi va fer i des d'on s'hospedava, una nit va escoltar els plors desconsolats d'una dona. El dia següent va preguntar què passava, per què aquella dona plorava d'aquella manera. I li van explicar que el seu marit la va abandonar per una altra noia.

Sí, tal com ho dius, va ser basada en un fet que va viure de ben a prop, com moltes de les obres que va escriure. Recordo el bolero El Paralítico, escrita perquè hi havia un metge que deia curar la paràlisi, però realment els resultats que prometia no s'acabaven produint.

0: Bona aquesta. Però i de la manera què?
1: Miguel Matamoros va arrencar en el món professional de la música aprenent dels grans mestres de la trova tradicional cubana, com Pepe Sánchez, Cindo Garay o Alberto Villalón. I el 1925, junt amb Ciro Rodríguez i Rafael Cueto, es va estrenar al capdavant del trio Matamoros, amb qui durant 35 anys va triomfar. La banera que va fer famosa és Mariposita de Primavera, un tema alternatiu a l'estètica del bolero i el son que tant treballava en Miguel Matamoros. Una banera que ha perdurat en la memòria de la música tradicional cubana. Escoltem-la ara per Liuba Maria Hèvia.

0: Quin tema més bonic! De debò que és una havanera com ha de ser. Una havanera excel·lent. A més, Liuba Maria Evia en fa una interpretació fantàstica.
1: Sí, aquesta havanera, com tan bé has explicat a l'inici d'aquest episodi, és juntament amb 20 anys de les poques havaneres que encara s'escolten a Cuba, al costat d'altres gèneres com el son, el bolero o la rumba.
0: Molt important aquesta havanera, obra d'un dels grans de la música tradicional cubana.
1: Per acabar, comentar que l'any 1960 Miguel Matamoros es retira i viu a Regla, la Havana, amb la seva filla i la seva esposa, de qui s'acaba divorciant, i se'n torna a Santiago, on es casa amb Mercedes, un vell amor de joventut. Finalment, mor el 15 d'abril de 1971 a Santiago de Cuba.
0: Moltes gràcies, Martí Bacardí. Gran història la d'avui. Acabem escoltant Mariposita de Primavera en la seva essència més pura, interpretada pel trio Matamoros.

0: aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
2: Si vols tenir tota la informació d'última hora de l'estat dels serveis de Rodalies de Catalunya, consulta-la a través de les apps i web rodaliescatalunya.cat i renfe.com o bé als telèfons d'informació 941 0041 i 912 320 320.
1: Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
3: Doctor, doctor, amb diarrea em puc banyar? Home, si és abundant...
4: Ex!
5: Si no t'agrada això, canvia i busca qualcom millor. I si no trobes res igual, tornes que ballarem potser un vals. Pot ser un rock o una sardana, i amb molta bona gana.
6: Veniu, veniu, us revelarem un secret.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: No facis el pressa.
2: De gran, borremen a les cireres.
3: Quan t'apropes, les cames et fan figa.
4: No siguis maló.
5: La fruita forma part de les nostres vides.
6: Que la fruita t'acompanyi.
7: Estimo la fruita.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres estrena un bus llançadera per apropar els visitants al castell de Sant Ferran. L'Ajuntament impulsa una prova pilot aquest estiu amb una connexió directa des de la Rambla i el Museu Dalí fins a la Fortalesa per reforçar l'oferta turística de la ciutat. El bus castell circularà cada mitja hora entre les 11 hores del matí i les 5 de la tarda, amb l'última sortida des de la Rambla a les 16 hores i 30 minuts i des del castell a les 16 hores i 40 minuts. Serà gratuït per als titulars de la T menors, la T social reduïda i la T estudiant. La Generalitat destina 3,5 milions d'euros a modernitzar les instal·lacions esportives de l'Alt Empordà. La inversió permetrà impulsar actuacions de millora en equipaments esportius municipals de tota la comarca en el marc del Pla de Xoc per a la millora de la xarxa bàsica d'instal·lacions esportives de Catalunya. Girona és la província catalana on més creixen les hipoteques per comprar habitatge. El mercat hipotecari gironí registra l'estudi presentat del segon millor maig des del 2010. Amb un creixement del 16,4% interanual en la signatura d'hipoteques sobre habitatges.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
3: Ràdio Vilasacra.
2: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
3: Ràdio Vilasacra.
2: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
4: Ràdio Vilasacra.
2: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
3: Ràdio Vilasacra.
2: Pels joves calvos. Per les dansaires.
4: Ràdio Vilasacra.
2: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Vols escoltar amb nosaltres el secret de l'amor?
2: I tant!
1: Saps quin és?
3: Doncs escolta, escolta.
4: El secret de l'amor. Ignasi, 79 anys. Maria Teresa, 72 anys. 54 anys casats.
5: El meu fill és solterón. Té 48. És solterón. O sigui, no, aquest no es casarà, ja. Aquest penca molt, viu molt bé i està molt bé. La meva filla, sí, no està casada. Viu en parella. Té dos nens, està molt bé. Nosaltres amb això hem sigut bastant... Mira, el meu fill se'n va anar de casa als 18 anys. Ahir ell em va dir, no t'enfadis perquè si se'n va en 18 anys, potser i t'enfades, potser no torna. Val més que no t'enfadis. Se'n va anar 18 anys i cada setmana em ve a dinar i està amb la mama.
6: És un noi que se'n va anar als 18 anys perquè era de moda, llavors en independitzat. Però se'n va anar a casa i francament no m'ho pensava. No va demanar mai res, eh? Ha viscut tota la pobresa i ha anat a arreglar-se i ara té un nivell bastant maco. Pot trucar a casa i que estigués drogat o borratxo, o demanar o vindre a buscar cent, mai. Va quedar mirat. I el tema i la conversa es veiem cada setmana, es veiem. Vull dir, un dia aquí, la noia em porta les criatures i han tingut una convivència bastant sovint entre ells. La mare bé, eh? La mare bé.
5: Clar, sempre porten algú de algun problema els fills, perquè els problemes els porten els fills, més que nosaltres dos. El que passa que nosaltres hem tingut un sistema, no sé si és bo o és dolent. Tots ens ho explicàvem. Ell m'ho explicava a mi i jo li explicava a ell. Mira, si és que la meva filla ara, si ens diu alguna cosa per telèfon, no cal, ja els hi diré de tots dos, perquè clar, si el dic amb un, diu que l'altre, o sigui, sempre, la nena també quan s'ha anat inclús al llit que l'hem renyada, el meu fill tenia llavors 18 anys i em donava la tabarra abans de marxar de casa de que volia el carnet de conduir. Li van pagar el carnet de conduir. A la primera va suspendre, a la segona va suspendre, està xupau. A la tercera va suspendre. I em sembla que se la va tenir de renovar papers. I jo, per puntillo, dic, ta mare se'l treu a la primera. En 40 pràctiques, que llavors tenia 40 anys, jo, 40 pràctiques, i a la primera me'l vaig treure. Per donar pel morro al meu fill.
6: Li vaig comprar uns 600. Se'n volia anar el pare, el fill i la mare, amb el cotxe. Jo no tenia que anar a treballar. I la nena, jo vaig pensar, no els deixis sols, acompanya'ls, perquè era un cotxe de segona mà i uns 600. I em sembla que vam tindre dos o tres abandons. I vam canviar la roda. No seria, allò va ser t'espant. I una vegada m'agafa el cotxe corrents, per la vigileta ara, com si fos un cotxe de carreres, i dic, para, que jo baixo, tu. O portes, jo. Tu saps el que portes a les mans? Portes un cotxet, de joguines, un joguet, això. I el portava bé, el cotxe, Però jo tenia por, el cotxe, jo tenia por. I llavors, si ella tenia que parlar, el que parlava era jo. I estava engarrotat. Al final vaig anar holgadament i més bé. Però al principi em feia una por. Ai, mare.
7: Simplement brutal.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: 107 FM.
2: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
3: Pilla que te pilla.
4: Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
5: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: I parlant d'emocions.
1: 28.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.

0: Alguns temps verbals són veritablement complicats, d'altres no tant. Com els heu portat la gent del carrer?
1: La primera persona del singular, del present indicatiu, del verb excloure.
2: Jo?
3: Tu eres tu i aquella ella.
4: Jo?
5: Jo m'exclou.
1: Sí, jo?
4: Excloc.
1: Jo excloc, perfecte. Quin és l'infinitiu del verb descontextualitzar?
5: Jo descontualitzo.
6: Com era?
5: Pues jo descontextualitzo, no?
6: Descontextualitzar.
1: Molt bé! Quina és la segona persona del plural del passat anterior perifràstic d'indicatiu del verb treballar?
4: No ho sé.
6: La segona, has dit?
4: A veure, segona persona del...
1: plural.
4: Del plural, vale.
6: Tu treballes.
1: Segona persona del plural.
4: No sé, això no ho he estudiat. Treballar...
6: Heu treballat.
4: Havíeu treballat. Vareu?
1: Vau?
4: Vau treballar. No.
6: Veu treballar.
4: Vau haver de treballar.
1: Vau haver treballat, sí, molt bé. Quin és el gerundi compost del verb realitzar?
4: Està realitzant.
3: Ay, qué bien que te estáis riendo los dos.
6: No sé.
4: De realitzar.
1: Sí.
6: Havent realitzat.
1: Sí? Ah, segur?
6: Segur.
1: Segur, havent realitzat.
0: Reconec que no els he posat gens fàcil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Notícia que us avançàvem en titulars. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros. Entre altres infraccions, la Comissió Europea l'acusa d'haver permès vendre productes il·legals, insegurs o falsificats al seu portal web. El govern comunitari parla de joguines o cosmètics perillosos que, fins i tot quan es detecten a la plataforma, continuen a la venda durant setmanes. Brussel·les, Bruno Fortea.
2: La Comissió Europea acusa AliExpress d'haver vulnerat la llei comunitària que regula l'activitat dels grans portals d'internet. Brussel·les assegura que el gegant xinès, popular per oferir productes

0: del web. La multa de les autoritats comunitàries representa, però, menys de l'1% de la facturació global de la companyia xinesa, lluny del topall màxim del 6% de la facturació que la comissió podria sancionar amb la llei europea a la mà.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sana.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: ¡Ay, madre! ¿Y dónde voy yo?
1: Ministrius de llars.
2: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
1: Ministrius de llars.
2: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Aquí fem experiments, experiments radiofònics. T'hi apuntes?
1: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
2: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
1: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
3: Construccions metàl·liques Roica Inox, empresa dedicada a la serralleria en general i relacionada amb la construcció. Truqueu al 972 840 412. 972 840

0: Això és...
1: És meravellós.
2: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
3: Espai Ràdio Vilassar.
4: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure l'agricultura sostenible d'aquí a l'any 2030 són els nous objectius del desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. És un problema que implica a tothom, per això és imprescindible conèixer aquelles bones pràctiques pel no malbaratament dels aliments.
5: La principal seria la planificació de la compra, per saber què vull comprar, quan som a la família i què penso fer amb aquests aliments per aprofitar-los al màxim. Després seria el tema de la conservació i l'emmagatzematge dels aliments, veure què és en fresc, en quin espai de la nevera l'he de col·locar, quants dies puc mantenir aquell aliment a la nevera en les millors condicions possibles. I després seria el tema d'ajustar la mida de les racions, tant pel que fem a l'hora de cuinar com pel que fem a l'hora de consumir pròpiament, no? De servir, perquè tenim una certa tendència a servir plats de racions més abundants dels que podríem acabar. I llavors acabem tirant sobres d'aquests plats i això ens ocasiona doncs, un 25% més o menys el malbaratament alimentari.
4: Perquè saber aprofitar el menjar i mantenir una dieta equilibrada és una tasca imprescindible que pot realitzar tothom.
6: Per exemple, utilitzar sempre bosses i fer racions petites de la congelació, no fer racions massa grosses, sempre escriure el que hi ha dintre, perquè si no passa el temps i no saps què hi ha a la nevera, i sobretot posar la data en la qual s'ha congelat. Crec que és molt útil, per exemple, utilitzar aquelles bosses per fer glaçons de gel, perquè així ens pots fer porcions petites i anar retirant en cada moment el que necessitis. Hi ha coses molt senzilles, per exemple, que ens sobren verdures, doncs podem fer quiix, podem fer sopes i cremes, podem fer croquetes, podem fer crestes. Si la fruita se'ns queda una mica tocada i ja no està tan maca, bueno, es poden fer marmelades o compotes, es poden fer batuts, es poden fer pastissos o tartes. És a dir, abans de llançar res que sigui en principi comestible, donem-li dues voltes, perquè segur que li podem donar un nou ús i possiblement ens sorprendrà el resultat.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. Salvador, Guiomig, dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Ràdio Vila-sacra, més que una emissora, una obra d'art.

0: molt bon dia, Robopluf.
1: Hola, Xavier.
0: Què fas?
1: Miro el sol.
0: Però si estem aquí dins, no...
1: Ja, però jo el veig a través dels meus filtres ultravioletes. És que és com agula clac.
0: El què, què?
1: No ho entenc, Xavier. Sóc un robot i tu no ho entens, això.
0: Ah?
1: M'estic preguntant per què li vas posar sol en el programa aquest que fas cada matí.
0: Bueno, fa temps que he utilitzat aquest nom ja en diferents programes, eh? No només és en aquest. És un programa que al ser a primera hora del matí, doncs m'agrada que es digui el sol.
1: I tu saps què és el sol?
0: Home, el sol és el sol.
1: Ja, el sol és el sol. No, Xavier?
0: Sí, home, el sol és el sol. El que hi ha d'ell al cel.
1: El sol al cel, Xavier.
0: Sí, el sol, el sol.
1: Saps com es va formar el sol?
0: Home, ho he estudiat, però no me'n recordo, Robopluf.
1: Fa uns 4.600 milions d'anys que existeix el sol.
0: 4.600 milions?
1: Sí, milions d'anys.
0: Bueno, i què?
1: El sol és el centre del nostre sistema solar i la seva gravitació és tan potent que manté nombrosos planetes al seu voltant, com ja ho deus saber, ja ho deus conèixer, això.
0: Sí.
1: Cometes, meteorits, tots van donant voltes al voltant de la seva gravetat.
0: Sí, ja ho sé.
1: És l'objecte més gran del nostre sistema solar. Representa el 99,8% de tota la massa del sistema solar nostre. Ho veu, Xavier? Ho penses, això?
0: Home, no ho penso.
1: El nostre sol és una nana del tipus G2V.
0: I què?
1: Doncs que es troba a la fase de seqüència principal de la seva evolució, Xavier.
0: Robopluf.
1: Aquesta nana groga, que li diem sol, és la que ens dona la vida al planeta Terra. Sense la nostra distància exacta del sol, no hi hauria vida a aquesta Terra.
0: Ja ho he sentit.
1: El sol, en aquest moment, està a més de 25.000 anys llum d'un forat negre supermassiu que realment és el centre de tot l'univers, de tota la Via Làctia. És una galàxia, la Via Làctia és una galàxia espiral que va donant voltes i voltes i voltes, i dins de tot això hi ha un planeta petit que es diu la Terra, i allà estem nosaltres.
0: Ja. No, sí, això ja ho tinc clar.
1: I tu expliques tot això, Xavier?
0: A veure, jo no. Tu, que ets un robot i deus estar més preparat amb els dispositius que t'han posat, doncs segurament tu ho tens més clar que jo, però jo no.
1: Doncs ens haurem d'anar informant, perquè té tela, té

Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: La ràdio de proximitat.
1: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: Demana oli verge extra Baró de Maials. Vine a la cooperativa de Maials tota la setmana i diumenge al matí o te'l portem directament a casa. Fes la comanda al 973 13 0005 o a info@barodemaials.cat.
2: Oli Baró de Maials. Oli, oli.
3: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
4: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
5: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
4: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.
6: Molt bé, no?

0: Rostisseria La Cresta.
1: Si t'has compromès a cuinar i després no papapot, t'has picat en un bar per pollastre.
0: Rostisseria La Cresta.
1: I si el problema és que no t'hi atreveixes, és que ets un gallina. Però papapot, tranquil.
0: Rostisseria La Cresta.
1: Tenen la solució. Els millors pollastres a l'est. Gran varietat de plats casolans. Papapot portar. Faran que no t'hagis de preocupar de res.
0: Rostisseria La Cresta. 972-51-1777.

canvis, sensacions i dubtes. Hi havia un bar cafeteria que es deia La Repanocha. El cartell era gros i vermell, des de fa molts anys, i passava badalant cap al diari. La Repanocha. No hi havia entrat mai, però em donava bon rotllo. Trobava que era La Repanocha que un bar es digués La Repanocha. Diccionari de la RAE en mà vol dir ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. És una paraula que serveix per tot, que tenia molta feina, pensava que m'esperava un dia de La Repanocha, que estava contenta, la vida era La Repanocha. Ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. Sensacions? La Repanocha.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: Marca aquest número, t'estem esperant.
5: 972-51-1268.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: El millor de la vostra emissora és que feu el que ningú fa. Recolliu el que us sembla més interessant i ho combineu amb programes, música, curiositats, humor i propaganda. Una flipada de ràdio que cal tenir molt de coco per entendre-la. Felicitats i gràcies.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
9: Repetiràs.
10: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
11: Què vols dir?
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Això sí.
14: És així i ja està.
13: Ui, quina joia que ve ara.
14: Tant, que Déu-n'hi-do. Sí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al Ramadís d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, tornen a denunciar un nou possible atac d'ós. I ho fan només una setmana després que un altre ramader perdés tres ovelles en una finca situada a tocar del poble. A prop d'aquest indret on suposadament es va produir l'atac, una veïna del poble va veure travessar la pista un exemplar d'ós. Tot i això, els agents rurals encara investiguen l'origen de les morts d'aquest ramat. Corresponsal del Pallars Sobirà, Pau Rovira.
2: En aquesta ocasió, els tres ramaders afectats asseguren que l'os hauria matat una euga i el seu poltre hauria deixat ferit un vedell i una altra euga amb el seu poltre continuen desapareguts. Els fets haurien passat aquest dissabte en una zona de pastura al terme d'Isil. Els ramaders atribueixen aquest atac a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals, tot i que, de moment, els agents rurals, com dèieu, mantenen oberta la investigació i treballen per verificar-ne l'autoria seguint el protocol habitual. Aquest nou incident arriba pocs dies després de l'atac mortal a tres ovelles molt a prop del nucli també d'Isil i torna a incrementar la preocupació del sector. Els ramaders reclamen que quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop de pobles o explotacions en ramaderes se'ls avisi amb antelació perquè puguin reforçar la vigilància dels ramats i minimitzar el risc de nous atacs.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: tú cómo estás.
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprenda.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
3: I parlant d'emocions.
4: Dos. A punt per dir sí? Yes.
5: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
6: Gent Ràdio Vila-sacra.
7: Prime Day d'Amazon és de grans ofertes en electrònica, llar, cuina i molt més que faran que passis de sentir-te menys i sentir-te més. Senta't com una estrella. Prime Day d'Amazon, només per a clients d'Amazon Prime.

0: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les ones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
1: Home, un petit especialista, eh?
0: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
1: Sí.
2: Tots els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Vila-sacra.

0: si voleu sentir alguna melodia d'aquelles que fa temps que no se senten, que estan en el pou de l'oblit, doncs poseu-vos en contacte amb l'emissora i feu la petició, que jo ja procuraré complaure totes les peticions que m'arribin.
1: I parlant d'emocions.
2: 69.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: viatge en el temps.
1: Tens alguna cosa a dir?
2: 972 51 12 68.
1: Digues la teva i t'escoltarem.
3: Bueno, jo trucava perquè des de fa tot l'any resulta que jo agafo el tren els dilluns. El tren a les 4 i quart a Llançà fins a Figueres. No ha passat mai el revisor. No hi ha guixeta per obrir, però sí, per agafar bitllet, no hi ha res. I vull dir, tot l'any hem anat de gratis. Però tot l'any, no és un dia o dos dies, no, tot l'any. A més, resulta que durant tot l'any hi posen dos trens, que el segon sempre va buit. Sempre va buit, almenys fins a Figueres. I resulta que l'estiu, que comença a haver-hi, hi ha molta gent que ve de la frontera, resulta que només en poses un. I ja arriben a Llançà i han d'anar drets. És la meva queixa que jo volia fer.
4: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si no tinguessin cap color, potser serien com les rates. Segur que no sabeu de què us parlem, però això és el que diu el poema que ara sentirem. Ui, ens ha sortit un rodolí.
3: Hola, em dic Marcus Aurelio Pinto. Vaig a llegir un poema que es diu El Pintor. L'autor és Gianni Rodari. He trigat el poema perquè m'agrada molt els dibuix. Comencem. Això era una vegada un pintor pobre com una rata. No tenia ni un sol color.
2: Moltíssimes gràcies, Marcus. El poema que ens has llegit ens ha fet veure que tenir molts colors és tenir un gran tresor. Ui, un altre rodolí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vilasacra. I ja us ho fareu.
1: Espai gastronòmic
2: Zona Firal.
1: El restaurant del teu dia a dia i dels millors partits de futbol. La Lliga, la Champions, el Girona, el Barça, mentre gaudeixes d'unes bones tapes o un bon plat. Com a tu, a nosaltres també ens apassiona el bon futbol. Espai gastronòmic
2: Zona Firal. Carrer de Alemanya 21, Figueres.
1: Com a casa teva.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, justament anuncien el bloqueig marítim de l'Aràbia Saudita. Això podria afectar de ple l'estret de Bab el-Mandeb, d'accés al Mar Roig, per on els saudites i d'altres països han diversificat les seves rutes de petroli arran del bloqueig d'un altre estret, el d'Hormuz, per part de l'Iran. Justament el conflicte a l'Orient Mitjà continua ben viu, amb renovats atacs dels Estats Units a posicions iranianes i la resposta immediata de Teheran. Malgrat tot, els dos països no descarten tornar a la negociació. Hi hauria una proposta de treva de 10 dies per intentar fer tornar les parts a l'acord provisional firmat el mes passat. L'Iran es limita a assegurar que hi ha hagut contactes recents amb els mediadors. Ismail Bagaí, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
2: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que efectivament diversos mediadors ens han transmès idees.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.

0: setmana més. Benvinguts a la dansa catalana.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: Ets en un embús? Hi ha retards als transports públics?
3: Explica'ns-ho trucant al 93 209 2802. Ens movem amb tu.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: noves informacions en relació a la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. El diari Punès, també El País, publiquen que Alberto González Amador va oferir la Fiscalia de Madrid un acord on reconeixia els delictes de frau fiscal per evitar anar a judici. L'empresari, acusat de defraudar 350.000 euros en factures falses proporcionades per altres empreses, va enviar un correu a la Fiscalia a través del seu advocat, on reconeixia, segons aquests dos diaris, els dos delictes contra la hisenda pública. Mentrestant, Díaz Ayuso ha sortit al pas de les peticions de dimissió que li arriben del PSOE i es declara víctima d'una campanya orquestrada pel govern espanyol. La presidenta madrilenya assegura que la seva parella no deu ni un euro a Hisenda i que tot plegat es tracta d'una lluita personal de Pedro Sánchez contra ella.
1: Es falso que sea el quien debe Hacienda 350.000 euros por fraude y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar. Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal cuando el único destruido aquí es él.
0: Alberto González Amador va oferir la Fiscalia de Madrid un acord on reconeixia els delictes de frau fiscal per evitar anar a judici. L'empresari, acusat de defraudar 350.000 euros en factures falses proporcionades per altres empreses, va enviar un correu a la Fiscalia a través del seu advocat on reconeixia els dos delictes contra la hisenda pública.
1: Es falso que sea el quien debe Hacienda 350.000 euros por fraude y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar.

0: Ayuso, la mentirosa oficial.
1: I del PP.
2: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
3: És molt divertit, us ho passem molt bé.
4: Escolta.
5: I aquí, pues, hacer la memòria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
6: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
7: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
8: Pot ser part del canvi.

0: Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Riu, riu.
2: Això és la caixa de sorpreses.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia. Una setmana que novament serà molt càlida arreu del país. Dimarts la mínima torna a ser alta, amb avisos de calor nocturna que s'estenen des de la Noguera fins al Delta de l'Ebre. I és al Baix Ebre i al Montsià on els avisos són de nivell 3, amb una temperatura que no baixarà dels 25 graus en molts punts d'aquestes dues comarques. Al migdia la temperatura tornarà a pujar marcadament, amb avisos de calor a ponent, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. En aquestes comarques es poden assolir els 39 o 40 graus, com és el cas de Lleida o Tremp. A la tarda creixeran nuvolades d'evolució que deixaran algun ruixat al Pirineu Oriental i no es descarta alguna gotellada als ports. Les precipitacions podran acompanyar des de tempesta i també de fang. A mitjà termini s'espera una petita davallada del mercuri el dimecres, tot i que dijous les temperatures pujaran més marcadament, amb valors de fins a 42 graus a la depressió central. Divendres la temperatura es mantindrà molt alta, però baixarà lleugerament. Tot i així, encara es podrien assolir els 40 graus a punts de ponent. Hi haurà alguns núvols alts i mitjans que podran ser persistents al Delta de l'Ebre, tot i que no s'esperen precipitacions. La presència de pols en suspensió es mantindrà a la meitat sud del país, amb moments de visibilitat reduïda. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi...

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de Castells de cap per avall.
1: El programa de l'estiu. Divendres i dissabtes, quan menys, tu esperes.
2: Què vols fer-hi? Som Ràdio Vila-seca.

0: del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
2: Informació, música, entreteniment.
3: I parlant d'emocions.
2: 16.
4: Això és la caixa de sorpreses.
2: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 33. Òptica i Audiologia Universitària us ofereix...
2: La vida és dura i el verb disfrutar, per més que es faci servir, no el recull el diccionari normatiu. Si el dieu oralment, no cometeu cap pecat. Però en català també tenim opcions col·loquials que poden funcionar. Bé, sobretot un verb del sud del Principat, del País Valencià i de les Illes. Més estès, impossible. Parlem del verb xalar. Aquest verb té un origen incert. Probablement ve de l'italià xaliare, passar-s'ho bé. Disfrutar no es pot traduir alegrament per passar-s'ho bé o gaudir, perquè cal tenir en compte la informalitat del registre. I quin verb cobreix aquest registre informal? Xalar. Com hem xalat avui a la piscina. Feu-nos servir i feu una difusió amb naturalitat. No per imitar cap accent, perquè llavors us n'estareu burlant. Amb el mateix significat també hi ha altres expressions més col·loquials, com ara passar-s'ho bomba, passar-s'ho pipa, passar-s'ho de conya. M'agrada especialment de conya, perquè de conya ens ve de cony. I què voleu que us digui? Per fi s'associa el cony a un sentit positiu i no al conyàs.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: ¿Qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança. Són d'aquí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una dona de 78 anys ha mort ofegada en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 5, però quan hi van arribar ja no van poder salvar-li la vida. És la vuitena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, que va ser el 15 de juny. En aquest mateix període també hi ha hagut 12 ofegaments mortals a les platges i 3 més en aigües interiors.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És excepcional. K25.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Ja s'ha

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.

Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.

0: El català suma.
1: Què hi vols fer? Els catalans tenim una llengua minoritària.
2: Minoritària? Es troba entre les 100 més parlades del món. I n'hi ha més de 6.000?
0: El català és la 14a llengua més parlada a la Unió Europea. De fet, totes les llengües europees amb tants parlants com el català ja són oficials a Europa. Totes, excepte la nostra. El català, llengua d'Europa. Així de senzill. Plataforma per la llengua. L'ONG del català. Fes-te'n soci.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Dilluns a les 11 de la nit. Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Als 20, als 40, hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? Tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Per a joves d'un a 100 anys.
1: Ja tinc ganes
2: de
1: sacsejar una mica d'esprit.
2: Ui.
3: Ho dic, eh?
4: Radio Vilasacra.cat.

0: proximitat,
1: participació,
0: educació,
1: informació,
0: connexió,
1: companyia,
0: cultura.
2: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. GironaPunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Vols entrades pel circ a Roses gratis? Deixa'ns un WhatsApp de veu al 656-19-70-62. De veu, no text. Així de fàcil.
5: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Sardanes a la vostra ràdio local.
3: A Ràdio Vila-sacra, dissabtes i diumenges a les 6 del matí. A més, també diumenges de 10 a 12.
4: 4 hores dedicades a les sardanes cada setmana. Ningú et dona tant.
5: I parlant d'emocions.
4: 46.

0: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia. Una setmana que novament serà molt càlida arreu del país. Dimarts la mínima torna a ser alta, amb avisos de calor nocturna que s'estenen des de la Noguera fins al Delta de l'Ebre. I és al Baix Ebre i al Montsià on els avisos són de nivell 3, amb una temperatura que no baixarà dels 25 graus en molts punts d'aquestes dues comarques. Al migdia la temperatura tornarà a pujar marcadament, amb avisos de calor a ponent, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. En aquestes comarques es poden assolir els 39 o 40 graus, com és el cas de Lleida o Tremp. A la tarda creixeran nuvolades d'evolució que deixaran algun ruixat al Pirineu Oriental i no es descarta alguna gotella dels ports. Les precipitacions podran anar acompanyades de tempesta i també de fang. A mitjà termini s'espera una petita davallada del mercuri el dimecres, tot i que dijous les temperatures pujaran més marcadament, amb valors de fins a 42 graus a la depressió central. Divendres la temperatura es mantindrà molt alta, però baixarà lleugerament. Tot i així, encara es podrien assolir els 40 graus a punts de ponent. Hi haurà alguns núvols alts i mitjans que podran ser persistents al delta de l'Ebre, tot i que no s'esperen precipitacions. La presència de pols en suspensió es mantindrà a la meitat sud del país, amb moments de visibilitat reduïda. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Programació especial centrada en el benestar físic i mental.
3: Però això què vol dir?
4: Com més siguem, més farem, per descomptat.
3: Carai.
5: Per evitar l'efecte tafaner.
6: És impossible fer-ho tot.
7: Ara!
3: Ara!
7: Ara!
3: Ara!
7: Ara.
8: Això és de riure. No.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai, ai. I ara?
3: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Aló?
1: Ràdio
6: Vila-sacra. A mi m'agraden els grics. Cric, cric, cric, cric, cric. Te n'anessis tu, se n'aniria la flor d'aquí. Adéu.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca.
3: Repetiràs.

0: estic mai feliç.
1: Ploro sense motiu.
0: No em puc concentrar.
1: No puc més.
0: Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar. Junts trobarem la causa i la millor solució.
1: Truca'ns al 699 29 23 53.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més de 14 anys, aquesta és l'edat mitjana del parc de vehicles que circula per Catalunya i un terç dels cotxes supera els 20 anys. El sector alerta de les conseqüències que pot tenir l'envelliment del parc mòbil en la seguretat i el medi ambient i demana a Climent Sabater un pla en renove.
2: Una d'aquestes conseqüències pot ser que el 2030 Barcelona incompleixi la nova normativa de qualitat de l'aire que entrarà en vigor a tota la Unió Europea per l'alta contaminació

0: A més, pels vehicles vells, com alerta el portaveu de la patronal dels concessionaris Faconauto, Raúl Morales.
1: Y en el caso de Barcelona, ese incumplimiento se puede producir tanto si no se renueva el parque automovilístico de manera rápida, porque lo importante es esto, la velocidad con que se renueva el parque, no tanto la tecnología.
0: Més de 14 anys de mitjana té el parc mòbil català, quan el 2008 eren només de 8 anys i un 30% dels vehicles superen ja els 20 anys. Són cotxes, doncs, més insegurs, més contaminants i més cars des del punt de vista del consum. Ara mateix, alerta la patronal, només es renova el 4% de vehicles cada any, el que farà que, si no s'activa un pla renove, el 2035 encara circulin la meitat dels cotxes actuals.
2: Agència Catalana de Notícies. Radio.

0: un llibre gens habitual. Es diu El àlbum de Frank Sinatra i l'ha fet Charles Pignone, arxiver de la família Sinatra, i l'ha editat en castellà Global Rhythm. La traducció literal del títol anglès potser donaria al lector moltes més pistes del contingut de l'obra, Els tresors de Sinatra. En qualsevol cas, som davant d'una obra singular que explica la vida de la veu des d'una mirada molt íntima. Aquest punt de vista quasi familiar només s'ha pogut aconseguir amb una implicació directa amb l'entorn del personatge i amb un coneixement profund dels seus arxius i dels documents que marquen els diferents punts de la seva vida. El llibre inclou 204 fotografies de Sinatra que ajuden a entendre la vida de l'estrella, però, i aquí hi ha la part original de l'obra, 30 reproduccions en facsímil de documents personals, com guions originals del programa de ràdio que feia Frank, a l'àlbum de fotos familiars, cartes personals, entrades al programa de la gala presidencial de l'any 1981 amb Ronald Reagan o fins i tot factures de producció. Tot plegat s'arrodoneix amb un CD amb entrevistes i cançons poc conegudes de la seva llarga carrera. L'àlbum de Frank Sinatra de Charles Pignone edita Global Rhythm i val 49,5 €.
1: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
2: Gaudeix d'un dia diferent.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Una experiència única molt a prop teu.
5: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
2: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa dent, ara sí, ara no.
3: Creus que l'FP no és per a tu? Això és perquè no coneixes Axtart. Axtart és la formació professional portada al màxim nivell, creada amb col·laboració d'empreses capdavanteres per garantir l'accés directe al mercat laboral. Tecnologia, contingut de màxima qualitat i pràctiques a empresa. Axtart, la formació professional per als qui busquen més. Informa't a extart.com.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: I parlant d'emocions...
2: 21.
3: Em pinxo l'Ivadina, em panxo, vols que et punxi amb un punxó? I em panxo l'Ivadina, em pinxo, punxa'm, però la panxa no.
4: Hola, jo sóc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.
5: Si quieres oír algo original, busca el original. En radio.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea,
7: sorprèn. Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia. Una setmana que novament serà molt càlida arreu del país. Dimarts la mínima torna a ser alta, amb avisos de calor nocturna que s'estenen des de la Noguera fins al Delta de l'Ebre. I és al Baix Ebre i al Montsià on els avisos són de nivell 3, amb una temperatura que no baixarà dels 25 graus en molts punts d'aquestes dues comarques. Al migdia la temperatura tornarà a pujar marcadament, amb avisos de calor a ponent, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. En aquestes comarques es poden assolir els 39 o 40 graus, com és el cas de Lleida o Tremp. A la tarda creixeran nuvolades d'evolució que deixaran algun ruixat al Pirineu Oriental i no es descarta alguna gotellada als ports. Les precipitacions podran acompanyades de tempesta i també de fang. A mitjà termini s'espera una petita davallada del mercuri el dimecres, tot i que dijous les temperatures pujaran més marcadament, amb valors de fins a 42 graus a la depressió central. Divendres la temperatura es mantindrà molt alta, però baixarà lleugerament. Tot i així, encara es podrien assolir els 40 graus a punts de ponent. Hi haurà alguns núvols alts i mitjans que podran ser persistents al Delta de l'Ebre, tot i que no s'esperen precipitacions. La presència de pols en suspensió es mantindrà a la meitat sud del país, amb moments de visibilitat reduïda. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi...

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
2: La vida sona bé. Escolta-la. La fem entre tots.
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Hi havia un pare i un fill que esperaven el tramvia a aquella època i el nen es deia Patxim. I el nano li diu, pararà, papà, pararà. I el pare li diu, pararà, Patxim, pararà. I llavors es va inventar la música, pararà, papà, pararà, pararà, Patxim, pararà.
3: Ens interessa molt el que penses.
5: Confirmat.
6: Original?
7: Sí.
6: Única?
7: Sí.
6: Creativa?
7: Sí.
6: Entenedora?
7: Sí.
6: Divertida?
7: I tant.
6: Intel·ligent?
7: Molt.
6: Innovadora?
8: La principal.
9: A més?
10: Sensacional.
11: Ei, a l'Alt Empordà.
12: Sí. Ah, quina sort.
13: Un espai de 5 estrelles.
14: Mm.

0: Purple Hat Band.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
3: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
2: Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
4: I parlant d'emocions...
5: 73.
6: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: sabem, el cervell controla i dirigeix el nostre cos humà. El cervell és el motor dels nostres gustos, de les nostres paranoies i actuacions. Segons el cervell de cadascú, tothom té les idees clares i tothom sap el que és millor per a la resta de persones. Potser per això el món va com va. El món va com va i el que és pitjor, no sabem on va, ni fins quan durarà tanta tonteria mental i irresponsabilitat humana. La situació general és la que tothom coneix, amb les guerres constants, canvi climàtic, amb les seves realitats i els líders poderosos, que voten cervells intel·ligents i que raonen poc o res i demostren poques garanties de millora real per nosaltres. Per tot això, cadascú al seu rotllo i nosaltres, des de Bon Matí i 24 hores al dia, Ràdio Vila-sacra. No per res, sinó per a tot. És una altra manera de viure que, com és normal, no tots els cervells poden entendre. La intel·ligència artificial, si ho veu venir, i ens confirma que els humans no anem bé. Què en penses tu?
1: Pensa, pensa.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Ui.
1: Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostra i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

Una curiositat interessant sobre els ratolins és que tenen una capacitat increïble per adaptar-se a diferents ambients, cosa que els converteix en un dels mamífers més reeixits del planeta. Tot i la seva grandària, els ratolins domèstics han colonitzat gairebé tots els racons del món, des de camps rurals fins a ciutats densament poblades. Són capaços de sobreviure en condicions molt adverses, com en zones amb escassos recursos alimentaris, ja que poden menjar una gran varietat de coses, des de llavors fins a petits insectes. Una altra dada curiosa és que els ratolins tenen una excel·lent memòria espacial. Són capaços de recordar rutes complexes per trobar aliment i refugi, cosa que els ajuda a evitar depredadors i obstacles. A més, els ratolins es poden reproduir extremadament ràpid. Una sola parella de ratolins pot produir fins a 10 ventrades l'any, cadascuna amb una mitjana de 6 cries. Això els permet augmentar la seva població en molt poc temps. També són animals socials que viuen en grups i es comuniquen mitjançant sons d'alta freqüència que són inaudibles per als humans. Aquest comportament social i la seva adaptabilitat han permès que els ratolins prosperin en una gran varietat d'hàbitats.

0: coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilaxatra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Queda't amb el millor.
2: Seleccions Ràdio Vilaxatra. Tot és més bo.
3: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Avui. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Avui, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiaavui.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Avui. El teu futur comença aquí.
4: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
5: A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
4: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
5: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
4: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
6: Avancem junts.
7: Oli canviat, ja es pot endur el cotxe.
8: Moltes gràcies. Per cert, avui podria dur els meus fills al cine?
9: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.

0: Això t'encantarà.
1: Vale.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp.
4: Sant Tornem-hi. Aquest final de mes de juny torna la calor infernal. Els models europeus indiquen que els termòmetres es tornaran a enfilar cap a 35-40 graus, temperatures completament anormals per l'època de l'any. Exactament el mateix que va passar el mes de maig. Llavors, Portbou va registrar una mínima de 28 graus, la més alta de la història en aquest municipi fronterer. El programa climàtic Copernicus va confirmar que el 2025 va ser el tercer any més càlid mai registrat. L'informe atribueix l'escalfament a l'acumulació de gasos d'efecte hivernacle i a temperatures oceàniques excepcionalment elevades. Algunes ciutats europees ja s'estan preparant per quan aquesta situació vagi més els pròxims anys. París ha fet un simulacre per avaluar la seva capacitat de resposta en cas d'arribar als 50 graus. Alguns estudis apunten que l'any 2050 la capital francesa pot tenir l'estiu temperatures semblants a les que té actualment Madrid i la capital espanyola com les del Marroc. En aquest sentit, el primer trimestre de l'any 2027, Barcelona també prepara un simulacre semblant. I una altra dada. Avui en dia es moren més persones per culpa de la calor que per la grip. Estem, doncs, davant d'una greu problemàtica que no podem obviar, per més que els terraplanistes ens diguin el contrari.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves a Salvador, Guiomig, Dalí.org.
3: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. Ràdio Vila-sacra. Les coses d'una altra manera. Acosta't.
4: Informació, música, entreteniment.

0: Què fas quan et trobes malament?
1: Vaig a un metge amb titulació.
0: I quan no hi ves bé?
1: A un oculista professional.
0: I què fas quan sents malestar emocional?
1: Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada. Professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
0: Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
3: El govern comunica a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, que ha de tancar de manera definitiva la via ferrada de la Cala del Molí abans de finals d'any. Es tracta d'una decisió que es pren per protegir la zona on fa nius una espècie vulnerable de corb marí. L'alcalde anuncia, però, que insistirà a poder continuar negociant amb el govern per mantenir-la oberta, ni que sigui de manera intermitent. Laia Claret.
4: El Departament de Territori ha traslladat a l'Ajuntament que hauran de tancar la via perquè l'entorn concentra un gruix important d'exemplars de corb marí ampli plomallat, una espècie catalogada com a vulnerable a Catalunya. A la zona hi ha parelles d'aquest ocell que hi nidifiquen. Des del consistori insisteixen a continuar negociant amb el departament per poder obrir-la uns mesos més. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols i demana això.
5: Mantenir oberta la via ferrata durant els mesos de l'any en què el corb marí emplomallat no està nidificant en aquest esplai i així poder-lo utilitzar i poder gaudir d'aquest entorn natural que tenim a la nostra ciutat.
4: La resolució arriba poc després que la via ferrada hagués reobert al públic. L'Ajuntament havia anunciat que la Generalitat n'autoritzava l'obertura durant la temporada d'estiu i fins al desembre, una decisió aplaudida pel sector turístic després de mesos de restriccions. De fet, la via és un punt de debat de fa temps perquè d'entrada només es tancava parcialment durant l'època de nidificació, però aquest any la restricció ha afectat tot el recorregut i s'ha allargat fins al juliol. Això ha provocat protestes d'empreses de turisme, càmpings o hotels perquè argumenten pèrdues.
0: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra. Si no heu entès res, no és problema vostre.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
3: Veig.
2: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
3: Ja no arribo.
2: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
3: Plàtans i iogurts.
2: I per tot això,

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: Pessigolles.
5: Reciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i recicla en llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença a formar part del reciclatge del futur. Ecoembes.

0: Desperta! Desperta't! Vine! Vine! Vine amb mi! No tinc pressa. Escolta! Escolta'm! Que no em sents? Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.
1: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
2: 972-51-1268.
1: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
2: 656-19-70-62.
1: Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
3: A què truco? A què truco?

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, maco. Tu endavant, endavant. Tu a lo teu, que tens una veu preciosa i que tot se'ns enamora. Ja sabem que, esclar, s'ha de viure i que un mira, però quan fas alguna cosa ho has de fer a gust i has de fer el que t'agrada, perquè si no, no es fa bé. Per començar, no ha de fer ni prediccions ni ha de fer expectatives. Ha d'escoltar molt i veure, però, o sigui, nosaltres teníem el sistema, perquè jo he fet psicologia clínica, però vam agafar el de, o sigui, la humanitària, que és un, no és ni conductista ni és freudiana, és humanitària, és dels Rogers, que és posar-se a la pell de l'altre. I això, la veritat és que ens va anar bé tenir el gabinet 2 anys, però clar, jo portava la direcció d'una escola i això em portava molta feina. Escolta, que t'hagi tot molt bé.
3: Participa amb nosaltres. Crac. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.
4: Ei, ja saps que on no arriba la FM...
5: Sí. Què està passant aquí?
4: Ens pots escoltar a través de la xarxa.
3: Radiovilasacra.cat.
6: Pareu bé l'orella.

0: Gràcies.
1: On són aquestes carxofes?
2: Són d'aquí. Les cultivem nosaltres. Als mercats municipals i al comerç de barri hi trobaràs aliments ecològics i de proximitat. Atreveix-te a preguntar. Conscients del que mengem, canviarem el món.
1: Donem forma al futur.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
4: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
5: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
4: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
2: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
7: Joder, ¿cómo se lo...

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a Nits de Circ.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Què tenim?
2: Que què tenim? El que sí que és segur és que no tenim feina.
3: No tenim una rodalies de cens.
4: Aglomeracions, retards, avaries.
5: Per això anem a peu fins a l'altra punta.
6: Tampoc no tenim clar a quina velocitat hem de conduir.
7: Jo sempre vaig fent marxa enrere, per si de cas.
8: No tenim ni un rival de cent a la Lliga.
9: No diguis Lliga fins que no sigui el sac i ben lligada.
8: Ei, per descomptat, no tindrem mai una pensió de jubilació.
10: A no ser que arribem als 100 anys.
11: Si no en tenim ni per pagar els funcionaris.
8: Sí, doncs mira, em sap un greu.
10: Ja ho veieu, costa trobar algú que tinguem.
11: Es diu quelcom, no?
10: Pregunta o al Tribunal Suprem.
11: És clar, com que ja no tenim llengua vehicular pròpia.
12: Tu vés bevent, que t'ensenyaré el que sí que tinc.
13: Ets

La Lluna, el nostre satèl·lit natural, sempre ha despertat la fascinació de la humanitat. Els seus misteris i bellesa han inspirat històries, mites i llegendes durant segles. No obstant això, hi ha una dada curiosa sobre la Lluna que potser no coneguis. Fa olor de pólvora. Aquesta peculiar aroma va ser detectada pels astronautes de l'Apolo 17 al 1972, quan van tornar a la Terra. En treure's els seus vestits espacials, van descobrir una olor similar a la pólvora cremada o a cendres de foguera. L'olor provenia de la pols lunar, que es va adherir als seus vestits durant les caminades espacials. Les investigacions posteriors van determinar que l'olor és deguda a la presència de compostos químics com el nitrat de ferro i el ferrocianur de sodi. Aquests compostos es formen quan el sol lunar, ric en ferro i altres minerals, és bombardejat per partícules carregades del sol i de l'espai. L'olor de pólvora de la Lluna és només un dels molts aspectes fascinants d'aquest satèl·lit. És un recordatori que, tot i estar tan a prop nostre, la Lluna continua sent un lloc misteriós i ple de sorpreses.

0: No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.
1: Un viatge en el temps.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Ara t'explicaré una història.
0: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat.
2: Us preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
3: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
2: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
3: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.
4: A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.
3: Tornar als orígens. Redescobrir l'essència rural. Gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell, tot l'Empordà, al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava. Amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
3: Quan tots es limiten a fer, tu segueixes fent realitat els teus somnis.

0: Les ciberestafes, les estafes per internet i també les que comencen amb una trucada o un missatge de text solen estar darrere d'organitzacions criminals més o menys nombroses. Aquests grups actuen amb una lògica molt clara. Adapten les campanyes segons l'època de l'any, el tipus d'estafa, l'excusa que fan servir i el col·lectiu a qui volen arribar.
1: Per això, tal com ens explica aquest caporal de la Unitat d'Investigació del Vendrell dels Mossos d'Esquadra, les estafes online a la gent gran tenen repunts. De modalitats n'hi ha moltes, el phishing, el phishing, trucades falses, on es fan passar pel banc o per serveis de teleassistència per demanar dades bancàries o fer un pagament urgent.
2: En el cas d'algun usuari que m'ha explicat que li havien robat diners amb aquelles trucades o missatges dels fills...
1: Eva González, responsable de la Casa del Mar, espai per a la gent gran a Tarragona.
2: Truca el del banc al mateix temps, a hores també, amb el factor sorpresa.
3: Cuénteme, porque usted antes me ha parecido que había recibido una de esas llamadas sospechosas de un banco. ¿Y por qué no cayó?
4: Porque me di cuenta que soy muy torpe y necesito ayuda, con lo cual recurrí a hacer una llamada. Mi sobrino trabaja en el banco donde yo tengo mi cuenta, la única cuenta que tengo, y le dije, enganito, me ha salido, ni caso tía, ni caso, no sé qué, no sé cuánto, ya hablaremos. Entonces otro día, tomando café, me explicó un poco el tema.
5: I jo passava per la caixa de pensions, van trobar, però dona la casualitat de que a la caixa de pensions no tinc res. Vull dir-te, llavors, fora, penjar, ja està.
0: En el cas de la suplantació bancària, hi ha un element clau. Els missatges fraudulents poden arribar a la mateixa bústia que els missatges reals del banc de la víctima. I això els dona una aparença de credibilitat molt alta. Si, a més, just després arriba una trucada d'algú que es fa passar per treballador del banc i que disposa d'algunes dades personals, les sospites inicials acostumen a baixar i a reduir-se. Per exemple, hi ha casos en què comencen amb un missatge i una trucada de falsos treballadors del banc, però que després van encara més enllà. Es presenten personalment al domicili de la víctima per recollir-li la targeta bancària i, amb l'excusa de donar-la de baixa per evitar càrrecs fraudulents i prometre una targeta nova, després són ells mateixos qui retenen diners dels caixers o compren targetes i vals regal.
1: Les del banc i la dels falsos whatsapps de fills amb problemes són les més denunciades.
3: En quins aspectes veus tu que potser van més perduts?
6: Potser en el tema de la confiança, no?
1: Laura Soler, periodista que imparteix cursos a gent gran.
6: I sobretot amb les persones que no tenen aquesta xarxa de referència, que no poden recórrer a un fill, que no poden recórrer a una altra persona que els doni confiança. Saber que tenen algú quan a qui recórrer.
3: Les presses els fan sospitar o no?
6: D'entrada no, perquè normalment quan t'arriben informacions falses, et volen estafar, et volen enganyar, sempre són empreses, i quan hi caus és perquè t'agafa en un moment que tu ja estàs atabarat, potser per una altra cosa. Llavors, a més, t'arriba aquest missatge i dius, ai, i a més coincideix que potser el teu fill està fora i pots pensar que té un problema, t'atabales.
0: En el cas del missatge de WhatsApp d'un suposat fill o filla, continua funcionant. Normalment, expliquen que se'ls ha espatllat el telèfon, que han canviat de línia, que només poden escriure i que necessiten una transferència urgent. Això té èxit sobretot per dos motius. El primer és el volum immens de missatges que envien, que multiplica el nombre de possibles víctimes. El segon és l'urgència, pressionen la víctima perquè faci un ingrés o una transferència.
1: I la llista continua, fins i tot falses cartes, enviaments per correu ordinari suplantant, per exemple, la Seguretat Social, on s'exigeix enviar fotos del DNI i extractes bancaris per no perdre suposades prestacions.
7: A mi em va passar de correus, que em van enviar un perquè anés a buscar i a pagar no sé què, que venien a casa, que me'l portaven i que pagué, que era de correus, i que sí, que ja ho veuria, que no sé què, me'n van dir. I el que vaig fer va ser anar-me'n a Correus amb el DNI i preguntar si m'havien... I van dir no, que no, i que no em fes cas i això.
1: O, per exemple, l'ús de famosos.
8: Moltes coses no les sé ni les entenc, que sóc una persona gran.
9: M'ho sembla que tots som els reis i moltes vegades que t'enreden amb coses així. I el millor és si no estàs prou segur, el que diu ella. Senta't, pensa-ho i ho pregunteu a la família o el que sigui.
7: Saps què passa? Que tinc els fills que més o menys ja ens diuen no donguis el número del banc.
3: Eva, parlàvem que és important per ells tenir una xarxa de referència a familiars, fills, amics. Quan no hi és, què et trobes?
2: Doncs que per por a la família segons com no les expliquen. I igual ho expliquen, ho comenten davant d'algun veí o aquí al nostre centre també.
1: Busquen suport i l'han de trobar sobretot aquells que es mantenen més analògics. Diuen els Mossos que la informació per a prevenir ha de passar també pels mitjans de comunicació més convencionals, que són els que mira i escolta la gent gran.
10: Tu pots ser part del canvi. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
11: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Atenció, perquè la ciutadania que observi l'eclipsi solar total el pròxim 12 d'agost podrà participar en un projecte de recerca pioner al món que analitzarà la resposta del nostre cos al fenomen, o ens ho explica la Laura Hurtado.
2: La ciència ja ha estudiat com afecta un eclipsi solar total a la natura, però ara el projecte Solaris vol anar més enllà i analitzar quina és la reacció humana. La participació serà voluntària i anònima i els ciutadans que observin el fenomen, sigui de manera total o parcial, facilitaran dades biomètriques. Núria Montserrat és la consellera del Departament de Recerca i Universitats.
3: Qualsevol ciutadà que tingui un smartwatch pugui descarregar una aplicació a la nostra web i a partir d'aquí, doncs, els dies previs, el dia 12 d'agost, el dia 12 d'agost i dies posteriors al 12 d'agost, es poden descarregar aquestes dades des de la freqüència cardíaca fins a altres.
2: El projecte compta amb la participació de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Des d'aquí, petons i abraçades.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn.
7: Avui fa anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fa...

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: Exacte.
1: Brots de ciència, amb Anna Oliver. El tritó del Montseny és una espècie d'amfibi que només habita els petits torrents de les parts més altes del massís que li dona nom i ocupa una àrea de menys de 25 quilòmetres quadrats. Per aquest motiu, en l'actualitat, està classificada com a espècie en perill greu d'extinció per la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. El tritó del Montseny va ser descrit per primer cop l'any 2005 i per contribuir a la seva conservació, el 2016 la Diputació de Barcelona va obtenir el projecte Life Tritó Montseny amb els objectius d'aprofundir en el coneixement de l'ecologia del tritó i avaluar les seves amenaces. A més, des de llavors s'han realitzat amb èxit projectes de reintroducció que han duplicat el nombre d'individus de les seves poblacions, però aquest esforç es pot veure en perill si no s'aconsegueixen conservar primer els seus hàbitats. Tot i que encara es desconeix molt la biologia del tritó del Montseny, els estudis indiquen que es mouen molt poc. Sabem que és un animal pràcticament aquàtic i que se'l troba a les aigües fredes, netes i oxigenades dels torrents de les Fagedes i Alzinars, on també es reprodueix i s'alimenta. D'altra banda, se sap que aquest tritó depèn molt de l'ambient aquàtic, molt més que el tritó dels Pirineus. Els juvenils del tritó del Montseny són tan aquàtics com els adults i les larves, cosa que no passa amb el tritó dels Pirineus. Aquest fet fa que, davant de qualsevol variació en la quantitat i qualitat de l'aigua, es vegi afectada tota la població i els seus efectes negatius sobre l'espècie siguin molt més greus. Un estudi liderat per l'investigador del CEAP, José Ledesma, juntament amb la investigadora del CREAF, Anna Ávila, experts en la biologia de l'espècie i climatòlegs del Servei Meteorològic de Catalunya, alerta que l'augment de la cobertura de bosc que s'ha produït al Montseny a les últimes dècades pot provocar que els torrents on habita el tritó no portin suficient aigua pels tritons durant períodes llargs de temps, posant en perill les tasques de reintroducció de l'espècie fetes fins ara. Aquesta davallada es produeix perquè, a l'augmentar la cobertura de bosc, el consum d'aigua per part dels arbres és més gran i, per tant, el cabal dels rierols baixa. De fet, l'estudi alerta que aquest efecte és actualment la principal amenaça per l'espècie, més que l'augment de temperatura o la manca de pluges que ja està provocant el canvi climàtic. Si no n'hi hagués prou amb aquest problema, un altre dels efectes del canvi climàtic és que les alzines estan pujant lentament cap a cotes més altes. Abans no hi arribaven perquè no hi podien viure, però ara cada vegada més hi troben unes millors condicions de temperatura i d'humitat. Això redueix l'aigua disponible pels rierols i, conseqüentment, afecta la població de tritons. És per això que, amb els períodes de sequera, que any a any són més llargs i més freqüents, els tritons es veuran obligats a refugiar-se llargues temporades o abandonar els torrents per trobar ambients més idonis. El problema, però, és que tenen tan poca capacitat per desplaçar-se que, amb el temps, la manca d'aigua podria portar a la pèrdua d'individus i, a llarg termini, conduir a l'espècie a l'extinció. És essencial, doncs, que puguem quantificar bé quins són els cabals mínims que necessita el tritó i quina capacitat tindrà per adaptar-se a la sequera. D'aquesta manera podrem ajudar a gestionar aquests hàbitats amb les administracions del Parc Natural per tal d'evitar que s'acabi extingint una espècie endèmica que només viu en aquest petit racó de món.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Llegir ens fa més lliures. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
3: En el 107 de la FM...
4: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Desmantellen a Castelló d'Empúries un magatzem amb gairebé 7.000 peces falsificades per al Top Manta. La roba esportiva està valorada en 781.280 euros i l'operació policial ha acabat amb un home detingut. Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada 15 dies a Primafriu fins que no cessi l'activitat. L'alcalde defensa que s'han seguit tots els tràmits administratius i s'han extremat les garanties jurídiques davant la complexitat del cas. El Parlament aprova una resolució de la CUP per demanar a Defensa que tanqui la base militar de Sant Climent Sescebes. Junts, Comuns i Esquerra Republicana de Catalunya han donat suport a la proposta.
4: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
5: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: Informació, música, entreteniment.

0: L'altre dia, fent unes proves de cobertura aquí a la zona de l'Alt Empordà, em vaig fixar que a la ciutat de Figueres, per exemple, pots sintonitzar a través del teu dial una mica més de 50 emissores de ràdio. Si busques emissores de televisió gratuïtes, em vaig fixar que pots trobar-ne més de 200. Si afegim a tot això les possibilitats de plataformes de pagament que hi ha, jo crec que ens perdem en quantitat. Si a més us fem el suggeriment de tot el que ens proposa Internet en tots els seus sentits amplis i sumes la quantitat de videojocs que hi ha, a més dels que s'editen diàriament per perdre el temps, arribes a la conclusió que de rècords d'audiència avui dia potser de boca, perquè en dades reals és impossible demostrar de manera fiable res. Hi ha tant de tot que sort tenim, si algú es digna a triar-nos a nosaltres. Així que, veient la perspectiva, potser que no ens confongui ningú, perquè la realitat sempre sol ser una altra molt diferent de la que ens volen fer creure. No et sembla? Ah, no? Ah.
1: Pues mira, potser tens raó.

0: Sí, sí, vostè.
1: 1. És única.
2: 2.
1: No s'assembla cap altra.
2: 3.
3: És Ràdio Vila-sacra.
4: I com més aviat ens adonem tots plegats, millor.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.
3: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
4: Hi ha una paraula que és catalana, però no té tots els significats que li solem donar. Aquesta paraula és provar. Provar en català és fer una prova. El problema és que en castellà també prueba la comida i se prueba la ropa. Però això nosaltres no ho fem. Per una banda, en català, la roba en l'emprovem, no la provem. Així, el lloc on la gent s'emprova la roba, a les botigues, són els emprovadors, no els provadors. Per altra banda, ni provem la síndria per veure si és dolça, ni provem la sopa per veure si li falta sal. El menjar mai el provem, sinó que el tastem. I en català tampoc fem cates ni catem el menjar. En aquest cas també podem dir que el tastem o bé que el degustem. Tastar, degustar i emprovar, retrateu-vos-els al cervell.
5: De què voleu parlar, què us preocupa, sobre què voleu discutir, perquè hi ha gent que li agrada discutir i la gràcia a vegades és discutir.
6: 656, 19, 70, 62.
5: No ho sé, quines cançons us ve de gust escoltar i moltes altres coses que ens podem anar inventant amb el vostre ajut sobre la marxa.
6: 648, 652, 621.
5: El que és molt important, molt, és que participis.
6: 972, 51, 12, 68.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. Info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada llegir, recitar i escoltar poesia, ara sentirem un poema que de ben segur ens agradarà des del principi fins al final.
4: Hola, em dic Pau Tor. El poema que he escollit es diu Un cor de més de mil sirenes i és de la Elisabet Adami. He escollit aquest poema perquè és d'un llibre que em va agradar molt. A continuació us recitaré el meu poema. És antic com la vida, aquest mar sense mida. D'antiga seducció, aquesta meva cançó. Obeeix la teva senyora si no vols pagar penyora. La meva veu escolta només que sigui una volta. Mai més no marxaràs, per sempre et quedaràs.

0: No sentiràs res com a Ràdio Vila-Sacra, perquè ens preocupem de fer-ho molt difícil.
1: Sector audiovisual.
2: Des dels quatre clubs fundadors l'any 1900 fins als 1240 a l'actualitat. Federació Catalana de Futbol. 125 anys d'història. 125 anys de futbol a Catalunya.

0: En el 107 de la FM.
1: Protegiu els vostres fills del fum del tabac. Evitar el fum del tabac als infants té un munt de beneficis. Evitar el fum del tabac als infants disminueix el risc que pateixin infeccions i malalties respiratòries, la possibilitat que se'ls irritin els ulls, la probabilitat que pateixin infeccions d'orella.
2: No interrompeu la lactància materna. Si doneu el pit al vostre fill o filla, pregunteu a l'especialista de pediatria què podeu fer per minimitzar l'efecte de la nicotina a la llet. No fumeu mai a casa. Fumeu a l'exterior, balcó, terrassa... Tampoc fumeu al cotxe, encara que l'infant no hi sigui. Encara que ventileu la vostra llar o deixeu la finestra oberta al cotxe, les substàncies tòxiques del fum del tabac impregnen l'ambient. La roba, els cabells, la tapisseria... Protegiu el medi ambient. No llanceu les borilles a terra. Doneu bon exemple.
1: Protegiu la vostra família. Només un entorn lliure de fum de tabac pot protegir-vos dels problemes que causen les seves substàncies tòxiques. Us en poden informar al vostre centre de salut. Poseu-vos en contacte amb els serveis de pediatria i els professionals sanitaris.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
4: Com?
5: Hola, bon dia. No, sols volia dir-vos que l'única manera de no caure en nosaltres mateixa, no, en dir que un senyor fa o diu o diu o deixa de dir, n'hi ha que ajudar-nos i entendre'ls a tots. És molt fotut, molt treballador i n'hi ha que treballar seu dia a dia. I a més, vull dir, no n'hi ha que juzgar, perquè això ja m'ho juzguen altres. I ja que nosaltres estem i fem algo o volem fer algo per a participar, n'hi ha que entendre-los a tots, simplement donar cabuda a tot el que pensa ser digne i sobretot tindre aquesta força d'espírit que és la que ens fa falta, perquè ells ja la tenen. Gràcies, bon dia. Sí.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Urbans, healthies i saborosos. Molt guau. I molt... Receptes guau. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre.
2: Visita'ns al polígon de Vilatenim.
1: És molt bé anar.
3: En el 107 de la freqüència modulada...
4: Passió per la ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La precarietat en la que viuen les persones sense sostres complica encara més a l'estiu. La manca d'espais per protegir-se de la calor els dificulta trobar espais lliures i a cobert. Per això la Fundació Arrels ha posat en marxa una nova campanya per denunciar aquesta situació. De què tracta Marc Esparza?
2: A l'estiu els ciutadans fem més ús dels espais públics i també allarguem els nostres horaris. Això fa que per les persones que dormen al carrer sigui més complicat trobar un espai per descansar. I també és més complicat trobar refugis climàtics. Bea Fernández, directora d'Arrels.
3: Que ara a l'estiu doncs és més fàcil la vida al carrer i malauradament no és així, sinó que en molts casos es dificulta, ja sigui per la calor, per el descans, per bueno, la resta de nosaltres, doncs el fet d'estar més al carrer, a vegades ocupem espais que aquestes persones habitualment fan servir per descansar o per protegir-se o per deixar les seves pertinences. Tot això és un cúmul de circumstàncies que dificulta encara més la seguretat i el descans d'aquestes persones.
2: La campanya Homeless Go Home vol fer visible aquesta situació.
3: Ojalà poguéssim dir Homeless Go Home, però per dir-ho significa que abans haurien de tenir una casa per poder-los dir. I com que no la tenen, una mica és la crida que fem, no? De dir, s'ha de facilitar recursos estables, allotjament estable, no únicament solucions d'emergència, per poder fer un bon abordatge del sensellarisme.
2: A Barcelona, 1.982 persones dormen al carrer, segons el darrer recompte de la Fundació Arrels.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Bona música, tot es pot arreglar.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Van a Ràdio Vila-sacra, Miosma i a Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
3: Nova Ons, Fidim Zic, Camp Cac, Ràdio Vila-sacra, Nativ FM.
4: Ràdio Vila-sacra, Sindava.
5: Ràdio Vila-sacra, l'émission préférée, la plus musicale de tout l'Empordà. Fréquence 107 FM.
6: Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
7: Music All Day, Ràdio Vila-sacra, 107 FM.

0: tots, totes i tots, us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: I parlant d'emocions.
2: 49. Figueres a escena.cat, la web de la cultura a Figueres.
1: I parlant d'emocions.
2: 84.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Parlem ara de l'alerta per risc d'incendis aquests dies, que s'allargarà tota la setmana i dimecres serà el dia amb més perill. El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergència Centre, Girona, Terres de l'Ebre i el sud de la de Lleida. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en total en 74 municipis de 13 comarques diferents de Catalunya, com també el nivell 3 per perill molt alt en 361 municipis de 34 comarques. També es manté tancat l'accés a 3 espais naturals, que són la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana de nou i arribarà al pic de temperatura dijous. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat.
2: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé de forma general encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient que va tendint a ploure menys.
1: A partir de divendres, l'entrada del vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes.
3: Radio Vila-sacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
5: Pues no me n'entero.
6: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
3: Radio Vila-sacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència. Oh!
7: Ole!
4: Oh!
7: Ole!
4: Oh!
7: Ole!
8: Ràdio convencional? No, aquí no és. Tens el dial ple d'emissores convencionals, de ràdio fórmula, de debats o ràdio comercials per triar el teu gust. Busca i tria, lliurement. Aquí, una selecció de tot allò que ens provoca sensacions des de 1924 fins avui. Senzillament, només això.

del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.com.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Som la vostra festa.

0: bé l'orella.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que pensa.
2: Hola, sóc l'Alexis, tinc 7 anys i jo m'entretinc jugant amb l'aigua. Adeu.
3: Jo jugo amb l'aigua.
4: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
5: 107 de la FM.
6: De tota la vida.
7: Us quedeu, oi?
3: Mare meva, quins oients que tenim.
7: Doncs sí, oients sensacionals.
3: Clar que sí.
8: Però què vols?
3: No, increïble. Abraçada gegant.
8: Us estimo.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 6 de juny del 2025.
1: Ràdio La Sacra.
2: L'augment de la temperatura mitjana a Catalunya s'està consolidant. Ja estem 2 graus per sobre de la mitjana dels últims 75 anys. El butlletí anual d'indicadors climàtics del Meteocat constata l'acceleració de l'escalfament climàtic al nostre país a un ritme sense precedents des que es tenen registres, Montse Poblet.
3: El butlletí anual del Meteocat confirma que el 2024 ha estat el tercer any més càlid des que es tenen registres, darrere el 22 i el 23, i amb una anomalia de 2,2 graus respecte a les temperatures que teníem a finals del segle XX. És la confirmació que l'escalfament es consolida més ràpid del que preveien els models meteorològics i sense donar cap senyal que hagi de frenar a curt termini. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat.
4: Estem, diguéssim, consolidant un escalfament sostingut i que no té cap mena de visió d'anar a la baixa. Tot el contrari, cada cop tenim unes centèsimes de més escalfament cada any, no? El ritme s'està accelerant.
3: A l'escalfament de l'atmosfera derivat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle s'hi suma que ara tenim el doble de dies sense núvols dels que hi havia mitjans del segle XX, cosa que també fa pujar els termòmetres. Pel que fa a les pluges, el butlletí del Meteocat confirma la fi de la sequera, però alerta d'una tendència preocupant.
4: S'està veient clarament que els períodes en els quals estem ara, no?, de certa recuperació, cada cop són més curts i no compensa tota l'aigua que hem perdut, diguéssim, durant un període de sequera. Si no, com allò que diuen que cada vegada perdem un llençol, doncs amb una sequera cada cop perdem més aigua de la que hauríem hagut de tenir.
3: De moment, les pluges han ajudat a recuperar la vegetació de camps i boscos i la mida dels fruits de la primavera, però no han estat suficients per compensar l'assecament de pinedes al Garraf o la mort de vinyes al Penedès.
5: Pensa.

0: De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
1: Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
0: Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
1: Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
0: Apropa't a Lleida. Viu el moment.
1: Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.

0: viatge en el temps.
1: Set de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: Reduir el

0: Consum de sucre. La població en general no és conscient de la quantitat de sucre que pot arribar a ingerir al llarg del dia, perquè sovint només es tenen en compte els sucres d'addició. El cert és que ingerim quantitats molt més elevades que les recomanades no sobrepassar per l'OMS, perquè el seu consum va més enllà del sucre o la mel afegida a cafès i iogurts o a berenar un tros de pastís. De fet, molts més aliments dels que pensem contenen sucre amagat entre la seva llista d'ingredients, sobretot perquè també hi ha productes salats que en contenen, com les salses comercials, alguns embotits o productes farinacis processats com les bases de pizza. Quan algú es planteja reduir el consum de sucre, sol començar substituint-lo per algun altre edulcorant que considera més saludable que el sucre blanc, com el sucre integral, la mel, els xarops, les melasses o d'altres. Al final, en termes generals, tots són endolcidors que afecten de manera força similar a l'organisme i, en excés, són perjudicials per a la salut i se'ls relaciona amb patologies cardiovasculars, diabetis o obesitat. A més, aquest canvi no va acompanyat d'una millora d'hàbits alimentaris. Per tant, a la compra segueixen abundant aliments ultraprocessats que donen una falsa sensació de més saludables i que probablement se'n mengi més quantitat. Per tant, al final el resultat serà pitjor el del punt de partida. Per aquest motiu, si es vol reduir el consum de sucre de la dieta, el més important és començar reduint el d'addició i fer-ho paulatinament. És a dir, si inicialment posaves 2 cullerades de sucre al cafè del matí, pots començar fent-ne una i a la següent setmana ja només mitja. O bé, fer receptes casolanes posant la meitat del sucre que diu. Seguidament, pots augmentar la dieta aliments que ja siguin dolços per si sols, com la fruita, o afegir-la a aliments on abans afegies sucre com el iogurt. D'aquesta manera, començaràs a modular el sabor dolç i acostumar-te al propi dels aliments. Finalment, redueix el consum d'aliments processats i acostuma't a fer les receptes a casa, si vols en quantitat, per després congelar-les i no haver-les de preparar cada vegada. És important que redueixis el consum de sucre de la dieta, però que ho facis de manera correcta. Si segueixes una alimentació saludable amb un bon perfil nutricional, t'adonaràs que si ocasionalment consumeixes algun producte dolç, com un tros de pastís, el gaudiràs molt més.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.

La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure Dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Coses per somiar.
1: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.
0: Llibres per somiar.
2: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La gestió forestal en la que treballa el govern de Catalunya té en marxa una estratègia amb mesures preventives que desenvoluparan fins l'any 2033 i amb un objectiu clar, el de reduir els danys. Marga Esparza.
2: Es treballa en franges de protecció que separen un mínim de 25 metres la massa forestal de la zona d'habitatges i que ara rebran 75 milions d'euros, el que multiplicarà per 10 les inversions anteriors. També en 5 anys es crearan 34 perímetres de protecció prioritària, que són perímetres de boscos d'on s'ha eliminat vegetació. Ja han estat retirats 23.000 metres cúbics des del 2018, el que permet ajudar a frenar l'extensió del foc. Però encara queda molta feina per fer. Tamara García de la Calle, directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis dels Bombers de la Generalitat.
3: Com de necessari doncs, són les vinyes, com de necessari és tenir boscos nets, però queda molta feina per fer. Llavors tenim la robustesa d'un sistema d'emergències i d'un cos de bombers amb capacitat operativa, però evidentment s'ha de continuar treballant, s'ha de continuar netejant, de preveure allò que ens pot arribar a venir.
2: Insisteixen en la importància que les persones segueixin les indicacions dels bombers.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. Gent Ràdio Vila-sacra.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Instal·lacions Adrià Serra.
1: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
0: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
1: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer coneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
1: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.

0: Simplement brutal.
1: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
2: És molt divertit, us ho passem molt bé.
3: Escolta.
4: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
5: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
6: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
7: Pot ser part del canvi.
8: Propostes en xarxa.
9: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.
10: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
11: per tu
10: i per tots.
11: Escolta'ns,
10: t'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta.
12: Ràdio Vilasacra, millor lloc del món.
13: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vilasacra. I ja us ho fareu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita, perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Bacar.
2: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poch, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
3: I bueno, i ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació, és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu, doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
2: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures, derivada del canvi climàtic, ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
3: El canvi climàtic, doncs, ens empenyia a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar d'altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
2: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
4: Ràdio Vila-sacra, Empordà, 107 FM.
5: Si busques autenticitat,
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

programa de detecció precoç de càncer de colon i recte per a dones i homes de 50 a 69 anys. Cal presentar a una farmàcia la carta que podreu rebre al vostre domicili sobre el tema. Allà us informaran de què cal fer. És fàcil i gratuït. La prevenció és a les nostres mans.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: I parlant d'emocions...
2: 30.

0: suposo que tots ja ho sabeu, però no està de més recordar-ho, que l'arribada d'internet va fer que moltes coses es poguessin falsejar. Molt més del que s'era capaç sense internet. La identitat, per exemple, la realitat d'una notícia, d'un fet, fins i tot enviar missatges anònims via e-mail o SMS. D'aquí va néixer la definició fake news. Sí, aquesta definició que ara és tan popular. També via telèfon pots falsejar i amagar el teu número del que truques si el que vols és fer que el com no sàpiguen qui ha estat l'autor d'una determinada trucada. Els mòbils actuals ho permeten. I el 067, via telèfon fixe, també t'ho facilita. Potser el que algú no sap, o sí que ho sap, però potser no ho vol pensar gaire, perquè, com tots sabem, pensar i raonar costa molt més del que sembla, sobretot pels cervells que són més privilegiats, d'aquests que corren pel món donant lliçons de vida a tothom, és que avui dia, via línia, via número, sigui quin sigui el número, es pot saber la majoria de tot el que hi ha darrere d'una falsedat tècnica o lineal. És a dir, a través del que es coneix com un rastreig, permet a un expert, és clar, detectar tot allò que pot haver-hi darrere d'una falsedat a través d'un número, d'una línia d'internet, d'una senyal. Ho sabies? Ah, ja ho sabies. Doncs perfecte. Jo no ho sabia.
1: Pim pam pum.
2: Pim pam pum.
1: Amb nosaltres, no per a nosaltres.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món. És evident que funciona. L'arribada a la Lluna, els antibiòtics, l'energia fotovoltaica, els mòbils, internet, intel·ligència artificial... Entendre la ciència no és difícil, només cal posar-s'hi. Us convidem a adoptar el pensament científic. Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. No és un eslògan. El coneixement ens fa lliures i genuïnament humans. D'on venim? On anem? Què fem? Tot ho explica la ciència.
3: Des de l'Alt Empordà al món. Avui Lladó.
4: Lladó de les oliveres que onegen com les banderes sota les rauxes del vent. Vairedes i llavaneres n'han pintat les cabelleres d'un blau verd, d'un gris turgent. Lladó de l'alta muntanya, com a fita que no enganya. La Mare de Déu del món de l'ermita a la cabanya. La pluja del sol la banya, posant-li un topaci al front. Lladó de la vella vila que ara baixa, ara s'enfila per carrerons plens de llum, amb cases color d'argila, amb camps verds, grocs, blaus i lila, on cada herba treu perfum. Lladó de l'àurea panotja, que de l'Empordà i la Garrotja et fas poble liminar. L'ull del teu campanar sotja, l'extensa plana on s'estotja l'aigua marina del mar. Lladó de Santa Maria, la canonja que sorgia a recés del monestir. Ara ets pedra i elegia que reciten cada dia les ombres del teu ahir.
5: On et ve de gust que anem a dinar avui?
6: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
5: I això?
6: Cal saber triar en temps estranys.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.

0: El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es, ara és el moment.
1: Ni menys.
2: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
3: Gent Ràdio Vila-seca.
4: Quin preu li poses a una nevera? I a una assecadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
5: Bec, bec.
6: Què veus?
5: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
6: I on la tens?
5: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.

0: sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
1: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
0: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdonavides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
1: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia, una cançó dedicada a la meva jove que li agrada molt, la Alma, Corazón y Vida. Va.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
6: Hauran trucat.
5: Vale, vale.

la Andic d'Electroches. Avui llegiré el poema Jo sóc la lluna. Jo sóc la lluna, blanca i rodona, m'he fet rodona de rodolar. Pel cel rodono, del cel us miro, sempre vigilo, quin bo que hi fa. Jo sóc la lluna, que us vinc a veure, tot passejant-me per cel enllà. La lluna us mira, fa companyia i us dona un bris de clar de dia.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
2: És evident que existen otros mundos.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem.
2: Obro Fil és el xat de WhatsApp impulsat per la Generalitat i que ofereix la Fundació Ajuda i Esperança per detectar i prevenir problemes de salut mental entre adolescents i joves.
3: L'objectiu és que en aquest xat trobin un espai de fàcil accés, íntim i lliure de judicis. El servei està actiu 24 hores, 7 dies a la setmana i només cal afegir el número 680 354 155.

0: canción, la que suena en tu cocina, la que suena en tu fogón. Ya llegó, ya está aquí, el abuelo más rockero y el cocinero más molón.
1: Les faves són un producte que és un element definitori del repertori gastronòmic català.
2: Josep Maria Blasi.
1: Les faves a la catalana les mengem no només nosaltres, sinó que han estat adoptades amb aquesta definició de a la catalana per repertoris foranis. I més curiós que una grana tan nostra estigui vinculada a una malaltia i al mateix temps a la defensa d'una altra. El favisme. És una deficiència hereditària d'un enzim que, a la seva absència, fa metabolitzar dues substàncies que hi ha a les faves que ataquen els glòbuls rojos i poden causar una anèmia bastant greu. Però aquesta absència de l'enzim inhibeix el creixement del paràsit de la malària en els glòbuls rojos. Els epidemiòlegs han detectat que aquesta característica es dona especialment en nens i adults que viuen en el Pròxim Orient i en zones del sud de la Mediterrània.

0: el cafè de la ràdio.
1: Proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Apunta bé. La música de la teva vida.

0: Parlant de música amb Marga Herbàs.
1: Sentir i escoltar no és ben bé el mateix. Sentir és percebre per mitjà dels sentits. Sentim algú que diu una cosa o sentim una música que sona, però implica atenció. Estem atents al que ens vol dir. Implica voluntat de percebre. Podem convidar algú a escoltar una peça o encoratjar-lo a escoltar-la en imperatiu o en fórmules de cortesia semblants dient: escolteu, us convidem a escoltar, o us aconsellem que escolteu. En canvi, les fórmules de convit amb escoltar no solen funcionar bé en futur o en passat, perquè no podem saber del cert que l'altre pararà atenció al que sonarà. Millor que en aquests casos fem servir sentir. Ara sentireu si la música encara ha de sonar i acabeu de sentir o heu sentit si ja ha sonat. Ja ho veieu. Si no sentiu bé algú, digueu-li: pots parlar més fort, que no et sento? Si li diguéssiu: pots parlar més fort, que no t'escolto? Es pensaria que sou uns penques.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.
3: Mama!
4: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila de Sal.

0: La clau de volta.
1: Es pot aturar el creixement d'un forat negre?
2: Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic.
3: Un podria pensar que res no hauria d'impedir que un forat negre supermassiu continués menjant material i, per tant, guanyant massa i creixent. Però, de fet, el pitjor enemic d'un forat negre és ell mateix. El mateix forat negre és el que acaba tancant la boca. I això passa perquè quan un forat negre supermassiu creix, quan mengen material, s'envolten al voltant d'un disc de material que cau en espiral. Doncs quan un forat negre és massa gros, aquest disc de material que cau en espiral també és massa gros, té massa, i creiem que col·lapsa, es fragmenta aquest disc, i per tant deixaria de caure immaterial en el forat negre, i el mateix forat negre doncs es quedaria sense aliment i deixaria de créixer.
4: En el 107 de la FM,
0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Radio Vila Sacra.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local. 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/pla-alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa, el Pla Alfa sí.
2: Senyeres Comunicació.
3: Realitzem projectes tècnics, instal·lació d'enllaços i emissores de ràdio i de televisió, càmeres de videovigilància, instal·lació d'equips de so professionals, xarxes informàtiques, lloguer de pantalles de vídeos, lloguer d'equips de llum i de so i fibra òptica.
2: Senyeres Comunicació.
3: Per contactar amb nosaltres, fes-ho a través del 972 50 67 54 o a través del nostre correu electrònic senyerestelecomunicació@gmail.com.

0: Avancem junts.
1: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: El que fa tothom, ja ho fa tothom. Els mateixos d'un canal a l'altre sempre. Tots líders d'audiència. Tots amb tertulians afins a un partit o altre. Tots menjant-nos el coco. A Ràdio Vila-sacra n'estem fins la boina de tanta mandanga i preferim gaudir de les millors sensacions seleccionades al detall. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Un podcast. Número 1.

0: parla com una barcelonina.
1: Parla com un lleidatà.
2: Vols parlar rocianès? Parla'l.
3: O com una pallaresa.
4: Parla tortosí, ja siguis de Vinalló o de Capredó.
5: Parla com un alicantí.
6: Ratlla com un maonès.
7: Xerra com un mallorquí. Xerra.
8: I no deixis de parlar garrotxí.
9: Ni tarragoní.
10: Enrona, gralla, ratlla, xerra, parla. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem, perquè és la meva.
11: 012, la millor resposta.
12: Què fas?
13: D'aquí un any se'ns acaba el contracte del pis. He començat a mirar com està el mercat.
12: I?
13: Doncs sembla que els preus han baixat.
11: El Parlament de Catalunya ha aprovat una llei per contenir els preus del lloguer a les zones amb falta d'habitatge assequible. En els nous contractes, l'índex de l'Agència d'Habitatge de Catalunya serà la referència per fixar el cost del lloguer. I si durant els últims 5 anys l'immoble ha estat arrendat per sota d'aquest preu, el propietari no podrà pujar-lo. Informa-te'n a economia.gencat.cat.
14: He sentit que canvien de pis, oi?
11: 012. La millor resposta. General.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia de l'11 de juny del 2026.
1: L'any passat es van presentar 1.700 denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys, una xifra que s'ha doblat en els últims 5 anys, que encara és més greu i més difícil de detectar quan són persones amb algun tipus de demència. Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte que es diu Oblit Zero per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats. Mònica Mas.
2: Alzheimer Catalunya ha atès 220 persones maltractades, 3/4 parts amb demències lleus i la resta amb dificultats. Dificultat cognitiva greu o

0: molt greu. El perfil és d'una dona de 83 anys i la majoria dels maltractaments passen en l'àmbit domèstic. Laura Nadon és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
1: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
0: La majoria dels agressors no són els cuidadors principals i, per tant, no existeix una conducta per desgast d'aquestes cures. També la majoria tenen algun tipus de trastorn mental i tampoc són capaços de responsabilitzar-se de la seva conducta.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

0: Propostes en xarxa.
1: Sabíeu que a la Vall de Boí hi ha 8 esglésies i una ermita declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO? Podeu aprofitar per descobrir l'Alta Ribagorça i, de passada, visitar el seu conjunt romànic. El que més destaca del conjunt romànic de la Vall de Boí és precisament el seu estil arquitectònic. Són construccions dels segles XI i XII que seguien el model del nord d'Itàlia, anomenat romànic llombard. Les seves característiques principals eren la funcionalitat, un acurat treball de la pedra, campaners de torre ben esvels i una decoració exterior a base d'arquets secs i bandes llombardes. Si aquests elements us sonen, és perquè probablement hagueu visitat o vist imatges de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Coll i l'ermita de Sant Quirc de Durro. El romànic de la Vall de Boí és excepcional precisament perquè en un espai reduït concentra totes aquestes esglésies d'un mateix estil. Construccions que s'han conservat al llarg dels segles gràcies a l'aïllament de la zona. Per això tenim la sort de poder-les visitar i transportar-nos així al passat a través del patrimoni que va molt més enllà de l'arquitectura. Durant tot l'any podeu gaudir de la màxima expressió del romànic català a la Vall de Boí. Trobareu tota la informació i possibles rutes als webs vallboí.cat i centreromànic.com.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
2: Au!

0: I parlant d'emocions.
1: 94.
2: Hello, this is me, Golden Air.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
3: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45% en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
3: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Hey! Això és Ràdio Vila-sacra.
7: Què, què?
8: Que això és Ràdio Vila-sacra.
9: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
7: Jo?
9: Ha ha ha.

0: A Igualtat, dret dels col·lectius vulnerables a acollir-se a la tarifa social del cànon de l'aigua per reduir la seva factura. Si a casa teva tothom està a l'atur, reps una pensió mínima o et trobes en risc d'exclusió residencial, et pots beneficiar d'un 100% de bonificació si no superes els 9 metres cúbics d'aigua al mes. Si el superes, en gaudiràs d'un 50%. Sol·licita la tarifa social del cànon de l'aigua al 012 o a la web aca.gencat.cat. Fem possible la igualtat. Generalitat de Catalunya.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Sacra.
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
6: Amb la col·laboració de BN Group.
7: Imagina, crea sorpresa.

Fa segles que el mar Mediterrani facilita els intercanvis entre les cultures de la seva conca, fet que ha influït en la seva manera de produir, cuinar i consumir els aliments. A Catalunya, el clima privilegiat i la proximitat entre el mar i la muntanya defineixen una àmplia varietat de productes que han derivat en una cuina rica en aromes i sabors que ens porta el paisatge a la taula. Amb una pauta nutricional basada en aliments frescos i de temporada, la dieta mediterrània és referent al món. Està reconeguda per l'OMS com una de les més saludables i per la FAO com una de les més sostenibles, lligada a un estil de vida equilibrat i respectuós amb les persones i el planeta. La dieta mediterrània és també una manera de relacionar-se amb els aliments partint de la tradició i oberta alhora a la creativitat, a la innovació i al diàleg amb altres pobles i cultures. Una forma de cultivar-los i produir-los, de menjar-los i gaudir-los, sobretot en companyia. Catalunya, on l'esperança de vida és una de les més altes del món, ha sabut conservar i convertir en experiència gastronòmica i estil de vida un llegat admirat arreu i declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Amb la voluntat de continuar sent un referent, Catalunya vol promoure i preservar la dieta mediterrània perquè passi de generació en generació i segueixi cuidant-nos i cuidant el nostre entorn.

0: Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Bon dia a tothom. Bé.
0: Què fem avui? Jo dic, la Joana es portarà un àpat per fer un dia de cada dia, de festa o fer com ens sembli. Avui què és?
1: Sí, un àpat que també es pot escalfar o no cal que s'escalfi.
0: Vale, molt bé. De què es tracta això, a veure?
1: Un rostit de conill i pollastre en carxofes i espàrrecs de marge.
0: Oh, que bo, no?
1: Sí, sí, sí, queda molt bo.
0: Molt bo. Molt bé, Joana, vinga, posem-nos a la fe.
1: Doncs, llavors, un conill,
0: sí,
1: mig pollastre de la part que us agradi. Jo hi vaig posar les ales,
0: sí,
1: i la cuixa de l'ala, perquè a mi m'agrada escurar, i llavors hi vaig posar un combinat d'això.
0: Molt bé, molt,
1: sí,
0: bé, molt bé.
1: Llavors, una escarxofa per cada un, quatre carxofes.
0: Naturals, les coses,
1: sí,
0: millor,
1: sí,
0: no?
1: Un manat d'espàrrecs d'aquests de marge, dels verds, que ara estan molt bé de preu i surten molt tendres, una cabeça d'alls, un trosset de canyella, un bon raig de birranci, oli, sal i pebre.
0: Molt bé.
1: Ja està.
0: Hi poses pebre vermell, aquí?
1: No, aquí no, ni pebre vermell, ni llorer, ni... Aquí no hi posem el pebre vermell.
0: Perquè
1: aquí
0: el llaurer, com es fa rostir, també sembla que sigui,
1: sí,
0: tradicional,
1: sí, sí, sí,
0: eh?
1: Sí, a vegades es pot barrejar, si no, sí, t'agrada la canyella t'hi poses llaurer.
0: Molt
1: però avui, bueno, jo el vaig fer en canyella i m'agrada molt.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Doncs vinga, llavors va, agafarem el conill, el tallarem a octaus, i el pollastre, el tros que us agradi, un trosset per cada un. Ho rentarem ben net i ho salpebrem. Posem la paella al foc amb l'oli i comencem a rostir aquest pollastre i aquest conill, sempre amb el foc una mica alt, perquè què volem? Volem que el pollastre i el conill se'ns adorin de fora, i ens quedi sellat i ens quedi tot el suc de la carn a dintre. Si el posem a poc, queda com escaldat. Mentrestant, nosaltres anirem netejant les escarxofes bastant, els pelarem bastant i la part de dalt la tallarem, els tallarem pel mig i de cada tros, de cada mig, en farem tres trossos o dos, depèn. Tindrem un bol amb aigua, llimona o julivert, perquè si no us agrada la llimona, un bon ram de julivert, perquè no ens tornin negres, i anirem vigilant la carn i anirem fent això. Llavors, els espàrrecs de marge els agafem i els començarem a tallar per la punta. Els tallarem poder 3 centímetres. Quan arribem a baix de tot que veiem que hi ha costa, vol dir que aquell tros és el que no has de menjar.
0: Ah, està bé.
1: No, en gabinet no, perquè el gabinet aniries tallant.
0: Clar, clar, clar.
1: Llavors tu vas tallant i veuràs que aquest, pues aquell tros és el tros, ja que és dur, que aquell tros és el que hem de deixar. Els rentarem i els reservarem en un plat. Quan tinguem el conill, el pollastre, que ja està rosset, ja hi podem tirar les escarxofes aquí dins mateix. Aquí dins mateix a la cassola aquesta, que hi ha l'oli aquest,
0: sí, sí,
1: hi ha la,
0: sí,
1: cabeça d'alls i la canyella, tot això que agafa gustet.
0: Perdona, la cabeça d'alls, els apeles, els alls,
1: no,
0: o poses la cabeça...
1: No, jo la poso sencera. I llavors hi tirem les escarxofes, unem girant, com nosaltres ens sembla que poder ja quasi bé va estar, i tirem el bon raig aquest de birranci, deixem que s'evapori i tirem els espàrrecs de marge, perquè els espàrrecs de marge són 5 minuts. Els apassem una mica, si veiem que se'ns enganxi anem tirant una mica d'aigua tèbia, i així ens quedarà la cassola, tot el sol de la cassola, que no s'enganxa, i ja ho tenim, amb un oret ho tenim, això, eh?
0: Ah, que bo, no?
1: Un oret ho tenim, sí. Si us hi ha quedat molt d'oli, tombeu, el anar-ho a menjar, la tombeu, i aquest oli el traieu. Però no el llenceu, aquest oli. El reserveu en un pot de vidre a la nevera. El dia que feu arròs o feu fideus, doncs agafeu aquest oli, que aquest oli ja té tots aquests gustos, i aprofiteu-ho.
0: Oh, ja
1: no llencem mai els olis sobrants de tot això. Ara sí, tu fregeixes un peix, sí, però tot el que sigui de rostir i tot això, sempre conservem aquest oli.
0: I a la nevera.
1: I, sí, i llavors jo el poso, o el podeu posar a l'armari, eh?
0: Sí, també.
1: Però amb un pot de vidre a la nevera, ja està.
0: Escolta'm, Joana, veig que aquí sembla com els rostits, sempre la ceba...
1: La ceba hi va bé, si n'hi voleu posar també n'hi podeu posar,
0: però,
1: eh?
0: Veig que tu aquí amb una cabeça d'alls,
1: sí,
0: ja fas,
1: jo he fet amb una cabeça d'alls, que com no hi he posat ceba,
0: ni
1: però
0: tomaca,
1: també...
0: Ni tomaca, ni res.
1: No, el rostit aquest no té ni tomaca, ni té sofregit, ni té res. I doncs, senzill i molt bé.
0: Molt bé. Sí que, esclar, en el conill, el que són els alls, i si es cauen molt,
1: molt bé. Perquè a vegades fas un conillet.
0: Ah, sí,
1: i també és bo, eh? A mi el conill m'agrada de totes maneres. I aquest plat, doncs, llavors també va bé combinar-lo, perquè si hi ha algú que no li agradi el conill, té el pollastre.
0: Té el pollastre, fantàstic.
1: I fas un combinat de pollastre i conill.
0: Jo me feia gràcia amb una senyora que sempre feia els rostits de pollastre, conill, i posava un bressó de xai.
1: Ah, bueno, hi ha gent que posa botifarra, hi ha gent que posa costella.
0: Però un brosó de xai és una cosa molt especial, molt, perquè el xai, esclar, té un gust,
1: t'ha d'agradar. Sí, jo en el caldo de xai no n'hi poso mai, hi ha gent que sí, que posen en el caldo i posen... Jo no m'hi agrada. No m'agrada aquell gust del xai. Cada un...
0: Vulguis o no, es nota una mica, eh?
1: Sí, el gust del xai es nota.
0: Vinga, Joana, anem a repetir aquests ingredients.
1: Bueno,
0: doncs vinga.
1: Llavors, un conill, el pollastre, mig pollastre de la part que vosaltres us agradi, les quatre carxofes, el manat d'espàrrecs aquests verds, aquests de marge, un trosset de canyella, un bon raig de vi ranci, oli, sal i pebre.
0: Molt bé, fantàstic.
1: I una mica d'aigua per anar fent per anar que aquest conill, aquest pollastre ens vagi quedant tubet i no se'ns enganxi, anem tirant una mica d'aigua calenta i anar-ho
0: fent. Que en tres quarts d'hora aproximadament
1: una horeta
0: està fent.
1: Sí.
0: Doncs vinga, aquí tenim un àpat realment doncs diferent. És diferent,
1: diferent. Sí.
0: Perquè suposo que les carxofes i aquests espàrrecs han de donar un gustet diferent.
1: Sí, un gust diferent, però hi queda bo, sí.
0: Molt bé, Joana, doncs gràcies per aportar-nos aquesta recepta. Una setmana més, t'esperem la propera setmana.
1: Això, fins la setmana que ve. Vinga, ens veiem.
0: Adéu, fins ara.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: En el 107 de la FM...

0: informació, música, entreteniment.
1: Durant una onada de calor i en feines a l'aire lliure, les empreses han d'avaluar el risc i adoptar mesures preventives per evitar el cop de calor. Aclimatació, hidratació o evitar l'exposició durant les hores centrals del dia són mesures essencials. Amb sol és temps de prevenció. Informa't en el web de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, Ministeri de Treball i Economia Social.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vilamaniscle.
4: S'enfila el serrat com ho fa el ramat que va de pastura i veu els raïms enjullar a gotims la vinya madura. També vista el joc del vent i del foc que a cavall del xiscle valaven amb llum les roses de llum de Vilamaniscle. Mentre els seus hereus llaurin els conreus que envolten la serra, podrà mantenir avui com ahir l'agre de la terra.
5: Dos, un i acció.

Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

0: T'han robat entrant al teu compte bancari?
1: Algú ha fet càrrecs amb la teva targeta o han demanat algun crèdit o préstec sense la teva autorització?
0: A Col·lectiu Ronda som experts en ciberfraus. La ciberdelinqüència o phishing és un fenomen creixent.
1: Si ets víctima d'una estafa en línia, els nostres advocats i advocades et poden ajudar a reclamar.
0: Truca'ns al 93 268 21 99.
1: Col·lectiu Ronda. T'atendrem personalment.
2: Llibres de ciència.
3: La nostra proposta d'aquesta setmana és un viatge a través de les lleis de la termodinàmica.
4: Es tracta de l'obra El frigorífico d'Einstein, de l'enginyer, productor de documentals i divulgador científic Paul Sen. El llibre explica com les lleis de la termodinàmica regeixen tot l'univers i ens descobreix les ments que les van desxifrar. Investigadors en àrees tan diverses com l'enginyeria, la física, la química, la biologia, les matemàtiques o la cosmologia. En l'obra, Sen ens presenta tots els protagonistes que van contribuir al coneixement d'aquestes lleis i ens explica com són d'importants, ja que determinen coses tan diferents com el comportament de les nostres cèl·lules o la dinàmica dels forats negres.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una recerca pionera liderada per l'Hospital del Mar vincula el trauma infantil amb un major risc de desenvolupar malalties físiques en l'edat adulta. Ens ho explica la Laura Hurtado.
2: Es calcula que el 60% de la població adulta ha viscut experiències traumàtiques durant la infantesa. Diversos estudis ja havien demostrat la relació entre els traumes infantils i les possibilitats de desenvolupar un trastorn mental anys després, però una nova investigació apunta que també hi ha una associació amb les patologies físiques, com la diabetis, la migranya o les malalties cardiovasculars. En concret, el risc augmenta 1,57 vegades i la vinculació és especialment forta en els abusos i en l'assetjament escolar. El doctor Benedict Taman és investigador a l'Hospital del Mar i un dels autors principals de l'estudi.
3: Si hi havia un bullying en la infància, tenemos más probabilidad de tener un diagnóstico de dolor de cabeza. Si había un abuso sexual, tenemos una probabilitat mucho más alta de tener obesitat en la edat adulta.
2: Aman remarca que són associacions, no causes directes, que s'han pogut analitzar a través de 250 recerques amb dades de fins a 6 milions de persones.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Robotic World, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes d'aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
1: Cada dia amb la cultura.
2: Jo, cultura.
3: Cultura.
4: Molta cultura.
5: Cultura.
6: Cultura.
7: Tenim una cita con la cultura.
8: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
4: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
11: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada, el Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El preu de la bombona de butà s'encareix gairebé un 16% fins a arribar a un preu màxim de 17,83 euros. La revisió té un caràcter bimestral i l'augment està directament vinculat a la fi de la reducció de l'IVA i també a la pujada de preus dels transports. Tot i això, cal recordar que l'alça o el descens està limitat abans d'impostos al 5%. És un preu que s'estableix a partir del cost de la matèria primera, la comercialització i els possibles desajustos.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Sempre ens quedarà la música.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: La fem entre tots.
2: Bon dia. Ja fa dies que vaig pensant en el tema Barça i tota la gent, i perquè en l'emissora que fiques Barça, o futbol, o Madrid, o Barça, i ja sé que és demagògic el que estan cobrant esta gent i tot això, i penso, a veure, jo no dic que no, jo he jugat molts anys i m'agrada el futbol, però tampoc és allò de dir esta obsessió que ha agafat molta gent, i diuen que és l'opi del poble, i ho crec, sincerament, però jo pensava, a veure, per dir tal, el Messi o qualsevol Ronaldo, estos que cobren esta burrada de bitllets, quan haguessin tingut que pagar en un Toselli per la seva senenata, o en un Sostakovich pels romans de Gadfly, per exemple, amb aquesta gent quan se'ls hagués hagut de pagar? Si amb aquests que foten el que foten, els paguen el que els paguen, en aquests genis què se'ls hagués hagut de pagar? Quan s'hauria de pagar amb esta gent avui en dia per això, per tantes i tantes coses, este llegat que mos han deixat? No sé, a vegades són reflexions, si tu vols, tontes, no? Però jo ho penso, dic, hòstia, és que... jo no sóc dels que pensi que hi ha música bona i dolenta. No, hi ha música, i després va a gustos. A uns els agradarà un tipus de música que un altre. La música, per mi, tota és bona. Que t'agradi més o menys és una altra cosa. És que per mi arriba un moment que és una tonteria, això del futbol, i estos disbarats que paguem amb aquesta gent. I més a l'època que estem, amb la crisi que hi ha i tot lo que hi ha. O sigui, jo ahir us vaig penjar un enllaç al mur d'un músic africà que veiem el que està passant, si no al 75 o al 80% del planeta, i nosaltres aquí molta gent fa veure que no passa res. És una mena de protesta, de lo que està passant, i més dic en aquestes èpoques que, bueno, no tothom té la sort dins de tot. Hi haurà gent que estarà al paro i ho tindrà malament, però encara hi ha molta gent que està pitjor, i no per això, no vull dir que mos haguem de conformar amb això, eh?
1: Vagis on vagis, siguis on siguis.
3: Escolta, com... Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. Ràdio

0: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

0: I parlant d'emocions.
1: 82.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp.
4: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
1: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: El Festival de Peralada enceta la seva edició del 40è aniversari que se celebrarà entre l'Església del Carme, el claustre, el mirador del castell i el celler, amb el desig de tornar als jardins ben aviat. Agnès Batlle. L'esperit d'aquestes quatre dècades de trajectòria tindrà en forma d'experiència escènica o gastronòmica gestada per Joan Anton Reggi. Oriol Aguilar és el director artístic del Festival de Peralada.
1: Vivim aquest 40è amb un caire de celebració, celebració de l'estiu, de la vida, i en una segurament certa nova tesitura de Peralada, on l'aposta per la nova creació cada vegada volem que prengui més relleu com a expressió d'un fet diferencial.
0: En aquest sentit, amb la lírica i la dansa com a pilars fonamentals, i com a colofó final, el 29 d'agost, Peralada portarà l'orquestra del Festival de Bayreuth, que rarament surt del seu fossar, al Palau de la Música de Barcelona, amb batuta de Pablo Eras Casado per commemorar aquest 40è aniversari del Festival Peraladenc.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: 3 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesal.cat.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Preocupació pels incendis. Avui hi ha 107 municipis en risc extrem i s'ha restringit l'accés a 6 espais naturals. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i recorden que el millor incendi és el que no arriba a produir-se. Maria Huguet.
3: Els agents rurals centren ara tots els seus esforços en la prevenció i eines com el Pla Alfa permeten saber amb un cop d'ull com està el perill d'incendi al territori i determinar com distribueixen els seus efectius i on cal incidir més en feines de prevenció. Jordi Passalaigua és el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa del cos.
4: Aquests períodes tan llargs que fan doncs, temperatura elevada, baixa humitat, fan que cada vegada els boscos estiguin més predisposats a cremar. La prevenció, una de les feines, és evitar que es produeixin aquests incendis, és la clau.
3: A la sala de comunicacions reben entre 400 i 500 trucades al dia, amb avisos del 112 o de la ciutadania.
2: I a més, tot apunta a un estiu especialment complicat, marcat per les altes temperatures i el perill de foc. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, admet que Catalunya no està prou preparada i atribueix part de la situació al dèficit de gestió forestal acumulat durant els últims anys.
5: El bosc s'ha de gestionar, no gestionar, que això també hi ha un mantra durant molts anys de que no es toqués la fauna, que no es toquessin els boscos, que tot es naturalitzés, això és un error. Cal plans de gestió amb uns criteris de gestió sostenible. Per tant, ja es diu a cada lloc què és el que s'ha de fer.
3: Quan es tracta d'un incendi intencionat, els agents rurals hi actuen amb el seu grup especial caní, el GK9. Poden esbrinar si a l'espai cremat hi ha substàncies accelerants. L'Anna Subirós és la coordinadora del GK9.
6: Els nostres gossos el que fan és descartar o detectar que hi hagi alguna substància que hagin pogut provocar l'incendi. Treballen mitjançant el joc. El que fan és buscar la substància i marcar-la perquè saben que després jugarem. O jugarem, o si és un gos molt golafre, el seu premi també pot ser el menjar.
3: Idealment, aquest grup treballa amb dos gossos i dos guies sobre el terreny per recollir millor les mostres que després es portaran a l'Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona, on determinen, si és el cas, amb quines substàncies s'ha pogut provocar aquell incendi.
1: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Radio. En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Silenci.
3: Un, dos, tres, set.

0: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Som creadors de contingut? Si tens ganes d'aventura, acompanya'ns en aquest viatge.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Compremelseucotxe.cat us ofereix aquest espai.

avui us posarem a prova amb el guionet, que Déu-n'hi duret. Un moment, m'esteu dient que Déu-n'hi-do s'escriu amb guionet i que el diminutiu Déu-n'hi-duret també? Abans que aparegués la gramàtica normativa del 2016, aquesta expressió tan nostrada per expressar la importància d'una cosa o l'admiració que produeix s'escrivia separada. Déu-n'hi-do. I ara què? Quina importància té posar-hi els guionets en llengua? En aquest cas, els guionets ens volen indicar que aquesta expressió es pot llegir gairebé com un sol mot, però encara no ho és. I què ha de passar perquè ho sigui? Alguns lingüistes ja defensen una forma tot unida, el Déu-n'hi-do, però els acadèmics, que són prudents i també poc transgressors, tot s'ha de dir, encara no s'atreveixen a fer el pas de convertir-lo en un sol mot. D'aquest fenomen en diem lexicalització, convertir un sintagma en diversos elements en una unitat lèxica. Uala! Jo no sé com ho veieu, però m'apunto al fenomen del Déu-n'hi-do. Tot junt, fins i tot, hi ha gent indignada per xarxes i ha creat la comissió Puto Guionet. I vosaltres, com ho veieu?

0: viatge en el temps. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Unió de Pagesos posa a disposició d'ajuntaments, entitats i particulars al·legacions al Pla Territorial Sectorial per la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica, més conegut com a Plater. Denuncien que s'ha fet sense consens i asseguren que trinxa el territori. Joana Cendra.
2: El 2050, tres quartes parts de l'energia que es faci a casa nostra ha de provindre de fonts renovables, preferiblement el sol i l'aire. Per això ara la Generalitat defineix les hectàrees on es puguin implantar aquestes instal·lacions. Ara bé, la delimitació prevista no agrada els pagesos, que creuen que trinxa el territori. Carol Aixut, responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos.
3: És que ens agafa la majoria del territori. Hi ha zones de pastures, hi ha zones que fem dejeccions amb les granges, moltes finques són arrendades pels pagesos, i aquí ens veuríem que la pagesia també està afectada. I dius, clar, no estem amb el mateix nivell de compensació.
2: El repartiment passa del llarg de l'àrea metropolitana de Barcelona. En el cas de l'energia solar, a Girona queda molt afectada la comarca del Pla de l'Estany. També la Catalunya Central, amb una gran franja que va des de Prats del Lluçanès fins a Igualada i s'estén cap a les Garrigues i el Baix Penedès i el Baix Camp. En el cas de la eòlica, la gran franja va des de Gandesa, la Terra Alta, fins a Cervera i Igualada, les Terres de l'Ebre i altre cop el nord de Girona.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: I parlant d'emocions...
2: 97.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
5: 11.769, a les 9 hores i 5 minuts, és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
4: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

A vegades, les coses no surten a la primera. Només quan caus, et pots tornar a aixecar. Tan sols quan has marxat, sols quan pots tornar. Si no oblides qui ets, mai serà tard per intentar-ho un cop més. Sabem que plorarem, i que cridarem, i que ens enfadarem, però seguirem endavant. Volem fer-ho amb tu, com sempre. Com sabem que només així és possible. I si ho fem junts?

Per suturar una ferida es necessiten fil quirúrgic, agulla, pinces, alcohol i per suturar una ferida en zona de guerra, a més, calen ideals. Independència, compromís, humanitat, no hi renunciïs. Els teus ideals també curen. Entra a idealesquecuren.com.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Xo de luz tarda.
3: Ai, madre! I d'on de vol jo?

0: simplement brutal.
1: A Vilafant, restaurant l'Arengada. Esmorzars de dilluns a dissabtes. Dinars tots els dies de la setmana amb menú diari variat i plats combinats. Sí, restaurant l'Arengada. Especialitat en carn a la brasa. Per reserves, telèfon 972-513-831. Estem a Vilafant, a la carretera d'Olot 30.
2: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
3: Història de la ràdio.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
2: Escolta.
3: Salvador Dalí continua sent una de les grans portes d'entrada de Cadaqués al món. La relació entre l'artista i el municipi on va viure i crear bona part del seu univers es reforça ara amb la nova ruta Dalí, un itinerari que recorre una trentena d'espais relacionats amb el pintor. Aquest ha estat dissenyat per Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, una associació cultural vinculada a la Fundació Gala Salvador Dalí.
4: Normalment sempre es lliga Dalí amb Port Lligat o amb la casa on anava a estiuejar amb la seva família al Llaner, però en realitat hi ha molts altres espais de Cadaqués que tenen relació tant amb la seva obra, perquè va pintar diferents espais de Cadaqués, com en diferents moments de la seva biografia, no? És a dir, per citar un exemple, doncs, allà al passeig hi ha l'antic Hotel Miramar, on van venir Paul Éluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala i i de llavors s'inicia la relació.
3: En el poble ja existeixen altres rutes sobre Dalí, però aquesta identifica els llocs amb unes plaques en forma de formiga, un dels símbols més reconeguts de l'univers dalinià, un fet diferencial que valora l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana.
5: Una idea que ens va semblar divertida i molt més fàcil fins i tot per gent més jove o per la mainada o per famílies, no? Per poder-ho disfrutar i per poder fer una passejada. Molt lligat també amb aquest turisme que nosaltres apostem per més un turisme cultural en què pugui trobar aquesta oferta, no? De que nosaltres ja fem diferents rutes i es fan rutes d'Ali també, però havent-hi formigues no necessites ningú que te guiï, no? Sinó que tu tens una guia ja i tu mateix et vas fent les formigues i vas buscant aquestes formigues.
3: Iniciatives com aquesta reforcen una marca que atrau milers de visitants, sobretot internacionals, que arriben a la Costa Brava atrets pel geni surrealista. On saben bé la importància de renovar constantment el relat de Dalí és a Figueres, la ciutat natal de l'artista. La Fundació Gala Salvador Dalí fa gairebé 30 anys que manté viva la seva figura amb noves adquisicions d'obres, recerca i exposicions al Teatre Museu Dalí. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha buscat ampliar aquesta mirada amb la Casa Natal de Dalí, inaugurada el 2023, un espai que no explica només el Dalí artista, sinó també el nen i l'adolescent empordanès, vinculat al context cultural de la ciutat de principis del segle XX. La pregunta, però, és si aquest gran reclam deixa prou espai perquè creixin altres relats del territori. Per Mariona Sugranyes, la regidora de Cultura de Figueres, el repte no és limitar Dalí, sinó aprofitar la seva projecció internacional per donar a conèixer altres atractius de la ciutat i la comarca.
6: Qui ve a visitar Figueres és pel Teatre Museu Dalí, és així, i per Dalí, no? Llavors nosaltres mirem d'estirar-lo cap a altres atractius que té la comarca i que té Figueres, no? I és per això que ara hem fet aquesta entrana que et permet sumar tots aquests museus i, per exemple, se'n vagi a veure el Castell de Sant Ferran, o bé poder-los tirar amb els monuments romànics del voltant, no? de Figueres, del romànic empordanès tan important, o bé doncs, també el Museu del Joguet de Catalunya, que és un gran dels grans tresors. Nosaltres estem treballant molt en que Figueres es converteixi en una ciutat de museus i de cultura.
3: L'escriptor Josep Pla, el monestir de Sant Pere de Rodes, Empúries, els pobles romànics de l'Empordà, per molts són un patrimoni que ha quedat eclipsat per Dalí. Per Dolors Vidal, professora d'Història i membre de l'Institut de Recerca en Turisme, la solució hauria de passar perquè cultura i turisme treballessin de la mà i creessin un relat compartit.
7: Aquí, quan diem sector turístic, entenem aquests espais d'infraestructura d'allotjament hotelera i extrahotelera. Càmpings, apartaments turístics, hotels... Aquí la gent viatja pel contingut i després va dormir. Sector turístic, en primer lloc, haurien de ser els responsables de les infraestructures culturals importants, els seus objectius i les seves activitats. En un entorn hiperturístic com és el nostre, no hauríem de separar una cosa de l'altra, perquè jo penso que la cultura és la real, la que existeix, la veritable, l'autèntica, i la promoció turística s'ha de basar en això.
3: Alhora, creu que la ciutadania també s'hi hauria d'implicar.
7: El relat de que no ens agraden certes coses del turisme ha anat agafant pes i ha inhibit la corresponsabilitat sobre aquest fet. Els Amics del Romànic de l'Alt Empordà, una associació que intenta protegir el romànic, que és meravellós, de l'Alt Empordà. doncs, la seva vinculació amb el turisme, quina és realment i quines ganes tenen d'entrar aquí, no?
3: Dalí continua sent una porta d'entrada privilegiada a l'Empordà. La seva marca té una força internacional difícil de substituir, però el debat és com aprofitar aquest reclam sense que faci ombra a la resta del territori. El repte, segons els experts, no és viure sense Dalí, sinó aconseguir que després de Dalí hi aparegui tot un Empordà encara per descobrir.
8: Sensacions de Ràdio Vila-sacra.
9: Busques inspiració?
10: Des d'un bon pernil a una llonganissa i formatges de tota mena. Soc la Iolanda, xarcutera a bon preu i esclat des de fa més de 10 anys. I està a les nostres mans preparar-te i aconsellar-te sobre com pots guardar els embotits i formatges del territori per mantenir al màxim el seu gust.
11: Digues sí als frescos de qualitat i de proximitat. El territori en bones mans.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: L'espai curiós.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Bon dia. Cada vegada m'ha agradat més. Molt ben fet, ja trobo que, vull dir, molt ben buscat, molt ben compaginat. De veritat, vull dir, i tots els col·laboradors, doncs, a veure, esclar, vaja, jo, molt ben muntat, una feinada, molt, és molt maco, i endavant, que jo suposo que de mica en mica anirà tenint un futur molt maco, eh? Doncs bon cap de setmana, i molt bé.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Què prefereixes? Un bany o un gran relax? Menjar o un bon homenatge? Un tall de cabell o un canvi de look? Dormir o somiar? Una peli o una nova experiència?
5: Tria Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè el lloc importa.
5: El teu cervell notarà la diferència.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Made in Europe.
3: Segons la tradició cristiana, Sant Daniel va ser un monjo armeni decapitat pels àrabs a Arles de Provença l'any 888. Els seus fidels se'n van endur el cos cap al sud, enterrant-lo a la zona est de Girona, l'aleshores coneguda com Vall Tenebrosa. L'espai aviat es va convertir en un lloc de peregrinació, adoptant l'actual nom de Vall de Sant Daniel i erigint-s'hi un monestir avui mil·lenari, el monestir de Sant Daniel. És l'únic monestir benedictí femení de Catalunya i des de fa ben poc disposa d'una hostatgeria oberta a tothom. Si voleu saber-ne més, una ocasió perfecta és aprofitar les visites guiades que ofereix el primer dissabte de mes. Es tracta d'unes visites d'una hora i mitja de durada on descobrir tots els espais que conformen el monestir: l'església, el claustre, la fogaina, l'antic celler. A través del recorregut aprendrem com funciona la vida monàstica, què ha passat al llarg dels mil anys d'història del monestir i quines obres d'art acull, com un conjunt escultòric d'alabastre del segle XIV o XV format per les figures de la Mare de Déu, les Tres Maries i Sant Joan Evangelista. Una proposta per a totes les edats que requereix de reserva prèvia i té un preu de 6 euros. Visites guiades al monestir de Sant Daniel de Girona, el primer dissabte de mes a les 11 del matí. Més informació al web santdaniel.com.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Fons de la Fiscalia qüestionen que no es demanessin mesures cautelars a la segona agressió del cas de l'assassinat a Figueres d'una dona a mans de la seva parella. És un crim que es va cometre el 19 de maig i els dos dies anteriors l'assassí havia estat detingut per agressió i per trencar l'ordre d'allunyament. El cas va despertar alarma social perquè es van fer virals les imatges de l'agressor amb les mans ensangonades a la plaça Josep Tarradellas de la capital de l'Alt Empordà.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Adeu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
5: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
6: Adeu, adeu!
2: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
7: Adeu, adeu, adeu, adeu.
2: Ser cívic és tenir servei.

0: El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300
1: a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org

0: pero que una cosa son los hechos y otra las palabras. Che, radio que la sacra son hechos. Te lo digo yo, Messi, que siempre la tengo en mi iPhone.
1: Així sonen les 500 hores diàries que es destinen a treure pintades, adhesius i cartells als carrers. I així sonen els 22.000 euros al dia que costa aquesta neteja. I si cuidem el que compartim?
2: Què en penses? Perquè tu també penses, no?
3: O no, sí, no?
4: Confiem en ell, però, esclar, aquesta rialla emprenya.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarcuters el preparen. Bonpreu i Esclat.
2: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
3: Pensa en un producte.
4: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: seca. Rica en esmorzars llargs. En dinars que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: Sigues ric en vida. Ràdio.

0: No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
3: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis culturals i divulgació històrica.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: I parlant d'emocions.
2: 93.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el...

0: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.
1: Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Origen. Sostenibilitat. Prestigi. Proximitat. Diversitat. Qualitat. Di català. Gaudeix del que és. Generalitat de Catalunya.

0: Ei,
1: Associació Ramplam Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Confirmat.
4: Original?
5: Sí.
4: Única?
5: Sí.
4: Creativa?
5: Sí.
4: Entenedora?
5: Sí.
4: Divertida?
5: I tant.
4: Intel·ligent?
5: Molt.
4: Innovadora?
6: La principal.
7: A més?
8: Sensacional.
9: Ei, a l'Alt Empordà.
10: Sí.
11: Ah, quina sort.
12: Un espai de 5 estrelles.
13: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
14: La presència i influència de la tecnologia cada vegada és més present en tots els àmbits de la nostra vida quotidiana. Els seus productes i els seus serveis de difusió també arriben als més petits de la casa. Anem a veure què ens expliquen.
15: A l'ordinador a vegades faig servir jocs o per parlar amb amics meus per les xarxes i el telèfon perquè quan vaig a passeig parlo amb la meva mare que em truqui o així.
16: L'ordinador. El faig servir per als treballs i també per jugar.
17: El mòbil per trucar i, no sé, parlar amb els amics, amb el WhatsApp. I l'ordinador, doncs, pel Messenger i parlar amb els amics també.
18: Per exemple, els jocs, que són molt divertits i, bueno, i per parlar amb els amics, que també... parles d'una altra manera amb l'ordinador i no amb cara a cara.
19: Jo tinc una Nintendo DS, també tinc dos ordinadors, bueno, la tele i la PlayStation 3 i la PSP i ja està. No ho sé, però la majoria de les 24...
20: Jo l'ordinador a vegades doncs, per parlar amb familiars o amics que estan lluny i el mòbil per les emergències. No?
21: Bueno, a casa tinc dos ordinadors, dos portàtils i ja està. Els ordinadors per parlar per al Facebook amb la meva família i el mòbil per alguna urgència quan vaig sola del col·le.
22: L'ordinador doncs, el faig servir sovint, bueno, per jugar a jocs o buscar informació necessària i també per parlar per internet.
23: L'ordinador, perquè et pots comunicar amb moltíssima gent i de vegades utilitzo el Messenger i ara ahir els meus pares em van deixar tenir Facebook.
24: Per jugar, per buscar informació, per parlar amb els amics. Messenger i Facebook.
25: Necessito un telèfon per si, per exemple, vaig a un campionat a fora, doncs necessito trucar a la meva mare perquè em vingui a buscar. Llavors, més que res, ho utilitzo per aquestes petites coses, però no és allò que estigui molt connectada sempre a tot arreu. Sí que tinc xarxes socials com el Facebook i el Messenger, però no les utilitzo gaire.
26: L'ordinador, bueno, jo no faig servir molt, però més per fer uns treballs a la web de l'escola, que ens fan manar a fer-los i a xatejar amb els amics, només això.
27: Tens mòbil?
26: No vull tenir tampoc.
28: Perquè tinc cap algunes aplicacions i en comptes d'usar l'ordinador tant, doncs tinc més el mòbil.
26: L'ordinador el faig servir per comunicar-me amb els amics, que faig servir el Facebook o el Messenger i també per jugar algun joc.
29: Per escriure contes quan se m'ocorreix algun i per parlar amb els amics i jugar a jocs.
30: El mòbil, per si a vegades surto a donar una volta amb els meus amics, doncs truco la meva mare o el meu pare, o sigui, a quina hora tinc que arribar o alguna cosa així, i l'ordinador per al Messenger o per algun treball.
31: Des de que anava a quart, em deixen el mòbil només per trucar-los amb ells i a l'ordinador per buscar informació i per
32: buscar informació, també per escriure algun conte, si se m'ocorreix alguna cosa. Cada dia no m'agrada estar tanta estona, en canvi els caps de setmana sí que...
33: L'ordinador el faig servir molt poc, bueno, el faig servir només per jugar, perquè jo no tinc xarxes socials i crec que no les necessitem encara, tan petits.
34: Però l'ordinador quasi no el faig servir perquè, no sé, com que tinc la tablet, pues la faig servir més. I ho faig servir quasi tot el dia perquè si no m'avorreixo.
33: L'ordinador l'utilitzo per fer treballs de l'escola, jugar i parlar amb els amics.
0: Un ordinador, un portàtil, i els que m'he fet servir és l'ordinador i la PSP. No sé, m'entretenen.
1: Doncs a vegades em diuen que no he d'estar tantes hores, però ja s'estaran acostumant.
2: És que 24 hores són 24 hores, eh?
3: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
4: Tota la programació a fastempordà.cat.
5: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
6: De mitjans audiovisuals hi ha molts. Per al·lucina, només Ràdio Vila-sacra.

0: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.

0: Radio Vilasacra desde Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra desde Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
5: Simplement brutal.
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
7: Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
8: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
7: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada 5 casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant.
9: Agència Catalana de Notícies.
5: Pareu bé l'orella.

0: siempre evolucionar.
1: Asociación Rempen Flim Flam, ea ea dudua.
2: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
3: Doncs això i així de clar.
4: Des de Girona.
5: En 107 de la FM.
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: A la vida tot canvia i cada dia pot ser millor que l'anterior. Les Nous Catalanes són salut pel cor, memòria per la vida i energia per seguir endavant. Tradició i futur en un sol cruixit. Salut i territori amb les Nous Catalanes. Canvia de nou. Coneix-nos a nouscatalanes.cat.

0: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
1: L'espai curiós.

0: A Catalunya hi ha paraules i expressions que no es diuen igual a tot arreu. Això són els localismes.
1: A Badalona mengen micacos.
0: Què són els micacos?
2: Pues si vols que et digui la veritat, no sé què és.
3: Quicos.
4: Allò de xocolata, els palillos.
0: Micacos, micado no.
4: Ah, vale.
2: Però no sé, una fruita, no.
0: És una fruita.
5: Ah, perfecte.
0: Són nespres.
2: Ah, nespres, veus, si haguessis dit nespres ja sí.
0: A Mataró els alumnes fan toris. Què vol dir fer toris?
2: Pues tampoc no ho sé.
6: Tranxuletes.
2: Ah, bueno, jo tinc dos mestres d'institut i fan bastantes coses. I diuen bastant malament, parlen malament.
5: A campanes.
0: Perfecte.
2: Ai, sí, això sí, ui, que ens fan, sí.
0: I a Andorra la gent viatja en clípol. Què és el clípol?
6: Cotxe.
2: Què pot ser?
6: Bici.
5: No tinc idea.
6: Moto.
0: Transport públic.
6: Bus? Un bus?
0: Sí, perquè abans l'empresa es deia Climinipol, doncs...
2: Pues mira, vaig viure jo a la Seu d'Urgell, que em vaig casar, que el meu marit era soldat, i me'n vaig anar allà.
0: Avui m'he après que els micacos no són els palets de xocolata. Déu-n'hi-do.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: L'opció dels que en saben.
0: Comença a haver-hi nivells.

passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: el teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic, transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
1: Pots mirar el passat i triar el futur. Pots triar on vas, com i amb qui. Pots triar què fas, qui ets i qui t'agradaria ser. I pots triar com vius i fins i tot com sobrevius. Tria el món on t'agradaria viure.
2: Noves emocions a cada segon.
3: És K25.

0: Què, buscant feina?
1: Sí, m'agradaria treballar a l'administració pública, però no sé per on començar.
0: Doncs pel Fido. És un cercador en línia amb totes les ofertes de feina del sector públic a Catalunya. A més, pots crear alertes amb les teves preferències i rebre les ofertes que encaixen amb el teu perfil.
1: Com es deia?
0: Fido. Apunta. Fido.diva.cat. Subscriu-te al Fido i troba feina a l'administració pública. Fido.diva.cat.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
2: Quan bufa la tramuntana, les millors vinyes de la nostra terra es deixen gronxar per aquest, el millor vent del món. És el començament d'un llarg procés que passa per la brema i el repòs de fins a un any amb bota de roure. Resultat? Un vi negre gran reserva destinat als grans moments. Rigau Ros, vi negre gran reserva. Amb Rigau Ros, cada dia hi pot haver un gran moment. Rigau Ros, d'Oliveda, Campmany.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Sebrae és l'associació d'agents immobiliaris més implantada a la Costa Brava Nord amb més de 33 agències. Tots són professionals degudament registrats com a agents immobiliaris de Catalunya i amb totes les garanties per realitzar una compra-venta amb total tranquil·litat. Sebrae s'ocupa de tasar la propietat, de trobar-vos el comprador i el millor finançament, també de fer tots els tràmits i, per suposat, de donar el millor assessorament jurídic i fiscal. Podeu contactar amb Sebrae a través de www.sebrae.com o visitant les agències que mostren la marca Sebrae.
5: Mare meva, quin somni!
6: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. EquilibriumCentro.com EquilibriumCentro.com Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: No hi gona.
2: El dia comença a boira amb una mica de boira.
3: Com?
2: El dia comença a boira amb una mica de boira, a Lleida, volíem dir.
4: Sí, ara ho has dit.
5: Con nuevas precipitaciones que se van adentrando también hacia el norte del continente.
6: ¡Uy, qué calor, amiga!
7: Vols dir?

Si no anem al supermercat amb l'AVE. Si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres. Si no marxem del país per comprar roba. Per què ho fem? Per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia. Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus.

0: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: I parlant d'emocions.
4: 41.
5: Anem a temes Disney.

0: nit.
1: www.firavaixell.com.
2: Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.

0: l'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
1: Buen día. ¿Sabéis cómo se produce el fenómeno de la reflexión de la luz? Pues un rayito de luz pega en un cristal y eso produce la cuestión del arco iris. Y aparece, ahí está toda la gama de colores. Lo que ocurre precisamente es eso, el camino para poder llegar hacia la luz, me da igual el objetivo, la justicia social, es justamente a la inversa, ¿no?

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 18 persones han estat ingressades l'última setmana en hospitals catalans a causa de les altes temperatures. Els serveis d'urgències han atès 182 persones per efectes de la calor els últims 7 dies. La majoria van ser cops de calor, però també hi va haver una seixantena de casos de deshidratació. Els centres d'atenció primària van atendre l'última setmana 671 persones, la gran majoria per insolacions i cops de calor. Una xifra una mica inferior a la de la setmana anterior.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: Per fi hem trobat una persona professional i atenta que atén la mare unes hores a la setmana. Això ens ha donat molta tranquil·litat a tota la família.
1: El servei d'atenció a domicili de Suara és un servei presencial realitzat per persones professionals expertes en l'atenció a la gent gran i dependent.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmolla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923-24-21 i informa-te'n. Només una unitat per client. El rebràs sense despeses d'enviament per missatger. 923-24-21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa-te'n sense compromís al 923-24-21.
4: Fas un sopar amb nosaltres?
5: Sí!
4: Seleccionat i mirat de ben a prop.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
0: Bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
2: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
4: Au, mira que bé.
5: Escolta, què celebrem?
6: M'encanta la festa!
5: I què celebrem?
6: Celebrem un any més fent llar plegats. L'Heroi Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
7: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
8: La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Especialitat en cuina catalana i plats de temporada. Restaurant familiar amb atenció personalitzada als seus clients. Local climatitzat. Quatre sales acondicionades per a grups fins a 20 persones. La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Al carrer Major 26, a la sortida de Vilanova en direcció a Peralada. Pàrquing propi i arca jardinada amb jocs infantils. Per reserves, trucar al 972 67 32 9-6.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat. Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto i troba la teva moto ideal.
2: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
3: Què vols dir?
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Això sí.
6: És així i ja està.
7: Ui, quina joia que ve ara.
8: Tant, que Déu-n'hi-do.
9: Tanca els ulls.
10: Des de l'Alt Empordà al món, avui Cadaqués.
11: A Cadaqués, olivers tots i grives a les branques, la pedra seca a les tanques, lloses negres als carrers i les cases totes blanques. El temple amb el campanar s'apinya damunt la vila, frare blanc que la vigila, mentre el flameig de l'altar a totes hores orfila. Llaner gran, llaner petit, espills amb la lluna neta. Si sa conca és mansueta i porta el guem parasit, clova de nou sa cueta. El poal, pianc i ros fiten la de l'olivera. Cull confit sa confitera i porca ja el remorós entre les roques sa recera. A Port Lligat, el difús color mineral que el tanca i sempre la calma blanca, prop la llar del gran il·lus, que senti present i manca. A Cap de Creus, el cru hivern, amb ones lunars i esprives, sense llavis ni genives, hi ha la cova de l'infern, amb les sirenes que

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: Apuja, apuja la ràdio.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Mira, no diuen més tonteries perquè no s'entrenen, perquè potser si s'entrenessin encara em podien dir alguna més grossa. Jo penso que si tu caminessis per Barcelona et donaries compte allò que si te sentes en una terrassa o vas caminant et donaràs compte que el que menys es parla és el català. Es parlen 50 idiomes i és impossible mai que el castellà es perdi aquí. Jo no, aquesta tonteria no l'entenc. Mira, aquesta mania que d'allò, jo només he de dir una cosa. Jo en l'any 75 vaig obrir un bar-restaurant, vale, i a mi em venien a esmorzar cada dia, que els hi tenia la taula preparada, doncs gent em venien a buscar els entrepans. Bueno, doncs jo a vegades estava allà servint i allò, i sentia que deien, n'hi havia un que era representant, i deien, tu com vas fora de Catalunya? Això ja et parlo de l'any 75, eh? Diu, hi ha botigues que tenen uns cartells a la porta que posen viajantes catalanes abstenerse. Això que... Vull dir, jo, però aquesta mania ja fa anys que la tenen, eh? Que... Som molt... jo què sé, a tombar, que escolta'm, no pot ser això, que no podem superar ni podem ser millors. Per si, jo m'he discutit amb gent que m'han dit, jo a Barcelona no iré nunca porque allí no se habla el castellano, porque no sé qué, no sé cuántos. I jo dic, mira, escuché, ¿y porque mi sobrina, no, una amiga de mi hija fue a eso y no sabe hablar castellano? Y tiene que... I mira, dic, mira, no diga más tonterías, jo estava escoltant-la, jo dic, no diga más tonterías porque ya me duele la cabeza de oírla. Dic, si esa nena no sabe el castellano es que es tonta, que lo hagan mirar, la lleven a un psicólogo o algo, porque en Cataluña los niños saben hablar y escribir el castellano correctamente. Y no, si no sabe hacerlo, dice que es tontita. Oigan, no diga más tonterías, que en Barcelona lo que usted encontrará es que faena para encontrar trabajo para que le respondan en catalán, porque ha sido un pueblo siempre acogedor. Yo, que yo sepa, no hay ninguna muralla ni ninguna cadena. O sea, el que no está a gusto, yo el meu pare era de Murcia y va venir aquí l'any 19 y mai més se'n van recordar de la seva terra. Suposo que la tierra chica, allò, però ell es va integrar. I jo tinc el meu tiet, que està en un llibre que es diu Gust de terra catalana, que ell cantant, jo amb els meus tiets parlant català, perquè és que sí, perquè és que aquesta terra és la meva terra. I el que no s'hi estigui a gust, pues que mira, que agafi les maletes i que foti el camp, perquè és que jo no entenc. Ara, això, aquesta tonteria de que perquè s'ensenya el català no es pot perdre mai, i nosaltres l'hem de cuidar, eh? Perquè si no, és una llengua preciosa, un idioma preciós que l'hem de cuidar, bueno, com oro en paño, eh? Déu maco.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
1: Repetiràs.
6: La nit.
7: En el 107 de la FM.
8: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Les sensacions només a Ràdio Vila-sacra.
1: Ho entens, oi? Yeah,
2: yeah. La feina al camp és una de les més sofertes que hi ha. A més de demanar una dedicació constant, les inclemències del temps poden engegar-ho tot en orris d'un dia per l'altre. A Sils expliquen que fa molts i molts anys una mala pedregada va acabar amb tota la collita sencera de blat. Per evitar que el desastre repetís, els silencs van encetar un ritual que consistia en beneir tot de panets i repartir-los entre la població davant de l'església. És el que es coneix oficialment com la Festa de les Ofrenes i popularment com la Festa del Pa i l'Empenta, perquè s'hi reparteix pa beneït i perquè hi acostumava a haver més d'una empenta per aconseguir-lo. La Festa de les Ofrenes se celebra encara avui cada divendres de Dolors, que és el divendres abans de Rams, Festa de les Ofrenes. Més informació al web municipal, sils.cat.

0: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vilasacra només sensacions.
1: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les entitats independentistes convoquen una diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta i amb el lema «I soc, i som, pel present i pel futur, independència». Més detalls des de la plaça Catalunya de Barcelona, Jordi Corbalan.
4: Aquí a la plaça Catalunya és on confluiran les dues marxes de Barcelona que sortiran de la Gran Via amb Casanova i de la Via Laietana amb l'Avinguda de la Catedral. El president de la ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium, Xavier Antic, criden l'independentisme a sortir al carrer, però també tots aquells sectors socials descontents.
5: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar. Sumar esforços, generar confiances i, mobilitzats, tornar a sortir al carrer.
6: Cal que tornem a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat i cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
4: Els convocants de la diada denuncien un procés planificat de desnacionalització.
7: Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/pla-alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa, el Pla Alfa sí.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!

0: Manuel!
1: Potència la productivitat al teu espai de treball amb Ditec. Des d'oficines intel·ligents fins a sistemes de conferències o espais immersius, a Ditec creem entorns que inspiren. Més de 25 anys d'experiència. Visita'ns a ditec.es, perquè si tu ho imagines, nosaltres ho fem realitat. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
2: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
3: Come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be...
2: Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: I parlant d'emocions.
1: 75.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: creo que dice que era un tío que cada 2x3, 6.
1: Informació, música, entreteniment.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Ara ens toca lluitar pel català. També al món digital.
3: Perquè la tecnologia prengui part de la nostra llengua, n'hi hem d'ensenyar.
4: Amb totes les nostres veus i amb tots els nostres accents.
5: És hora de conquerir nous territoris i d'aconseguir entre tots que el digital parli català.
6: La nostra llengua és la teva veu. Comparteix la projectaina.cat, Generalitat de Catalunya.
7: Les grans reflexions de Pau Riba.
8: Reflexions?
7: Aquesta setmana...
9: Com sobreviure a la capital d'Espanya.
10: Mira, jo per mesurar Madrid faig servir el metro. I el resultat és bo, però et poso una mica esquizofrènic, saps? Perquè resulta que, com aquí als pàrquings, el metro de Madrid va al revés. Quan sents el soroll, t'aixeques, però el metro que arriba és el de l'altra banda. Creus que t'has equivocat d'andana, però no. El cervell se't torna guenyo, tio.

0: Per mi el mercat és identitat d'un lloc, d'un territori, en quant al seu producte, el seu color, la seva gent, compartir experiències i una manera de viure.
1: El mercat és una família, perquè si tu et passa alguna cosa, et truquen com estàs, que si et fa falta alguna cosa, sempre tens algú que t'ajuda. Vull dir, és una família que el mercat.
2: En general, la gent quan va a un supermercat, van sols, compren sols, no els interessa contactar amb ningú, agafen el producte, se'l guarden i se'n van. Però després hi ha un altre tipus de gent, que són els que van a fer el mateix, però van amb la tribu. I aquests són la gent que els agrada el mercat.
3: El barato ja ho saben, han de trobar. Això és una miqueta més car, però és bo. I el bo no t'hi preu. Perquè jo, per a menjar-me, segons lo que, me faig pan, tomata en olives, que també xa algo.
4: El mercat fa moltes olors.
5: Olor a fresc, a hort, a peix, a mar, a muntanya, a tot. És a dir, lo que pots tindre amb 50 quilòmetres ho pots tindre amb 500 metres quadrats. És impressionant.
6: Me encanta esto lo que hago. Pues soy un tío muy feliz.
7: A mi no se me fa passar, però jo reconeixo que això és una cosa que té que agradar.
8: Ho collim i l'endemà està venut.
9: Si no fos, ho trobaria a faltar.
10: Emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

Aquest és un missatge adreçat al comerç, empresa i autònoms del nostre municipi. Tens Facebook, Twitter o altres xarxes socials? Fas servir WhatsApp o aplicacions de missatgeria? Tens web? Envies mails? Tens aparador? Fas publicitat a premsa o revistes locals? Amb Offer.cat converteix els teus mitjans habituals de promoció en punts de venda online. És molt senzill. Entra a la web o aplicació i en tan sols 3 minuts crea ofertes dels teus productes i comparteix-les amb les teves xarxes per convertir-les en punts de promoció o venda online. Amb Offer.cat, vendre online ja és a l'abast de tothom. I recorda, Offer.cat també és una aplicació on podràs trobar les millors ofertes de Catalunya. Descarrega-te-la gratuïtament des de Google Play o App Store. Per més informació, www.offer.cat. Si el teu municipi està adherit a Offer.cat, recorda que és un servei gratuït, amb el suport de CaixaBank.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats on ningú sobra i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic on qui mana és el valor del contingut. Avui farem una reflexió amb la Direcció General de les Persones Grans de la Generalitat de Catalunya davant el repte de la longevitat en el segle XXI. I a Catalunya, evidentment. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Senyor Pedro Cano de Sandes, director general de la gent gran de la Generalitat, ha estat metge, que ha liderat projectes d'innovació i transformació social al llarg de la seva vida. Per tant, bon dia, benvingut.
2: Senyor. Molt bon dia a totes.
0: A totes i a totes.
2: I a tots.
0: I a tots, a totes i a tots. Molt bé. Senyor Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Antonio Martínez de Loyo. Senyor Martínez, com estamos?
3: Estamos encantados.
0: Encantats. La calor comença a fer...
3: No comença a fer.
0: Vostè no la nota.
3: No.
0: D'acord. El senyor Manel Becerra, historiador i president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de l'UJT. Manel, senyor Becerra, bon dia.
4: Bon dia, Manel.
0: Bon dia, bon vespre, bona tarda, bon tot, eh?
4: Bona tot hora.
0: Bona tot hora. Senyora Lourdes Charles, presidenta de l'Associació de Som Sèniors. Senyora Charles, Lourdes, bon dia.
5: Què tal, com estem?
0: El senyor Leopoldo Gay és advocat i sot president de l'Associació Sumeri. Senyor Gay, com està vostè? Bon dia, Leopoldo.
6: Bon dia.
0: I ara estem esperant que arribi una altra persona, la Laura Rosillo, que està, crec que està amb els trens lluitant per arribar-hi. Però
4: en,
0: ja,
4: en aproximació.
0: Està en aproximació. Per tant, de moment som els que som. Serem més perquè alguna que altra sorpresa en tindrem. Catalunya entra en l'era de la longevitat, no? Val, d'acord. Catalunya viu una de les transformacions més profundes de la seva història, l'augment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat. Ha convertit la longevitat en una realitat estructural que redefineix el model social, econòmic i institucional del país. La creació de la Direcció General de les Persones Grans simbolitza l'inici d'una nova política pública que deixa enrere una visió assistencial per situar al centre les persones i el dret de les persones grans, dels sèniors, la seva autonomia i la qualitat de vida. Senyor director general, senyor Pedro Cano, la primera aproximació, la seva reflexió.
2: La primera reflexió no pot ser altra que reconèixer que estem vivint moments de transformació molt profundes. Som una societat que ja és longeva, per definició, i per tant és una societat que estem en plena transformació. Només perquè ho tinguem present, cada any a Catalunya s'incorporen més de 37.000 persones majors de 65 anys i més de 14.000 persones majors de 80. D'aquí a dues dècades, més del 25% de la població tindrà més de 65 anys. I això és una tendència que continuarà creixent. Per tant, no només hem d'afrontar tota aquesta situació com un repte de país, sinó també com una oportunitat de desenvolupar un país millor per tothom.
0: Un nou model de política pública, diríem, que és el que també tenim sobre la taula, no? Es tracta de què? D'un canvi de paradigma, allò que diem tantes vegades, de coordinar les polítiques de la longevitat, impulsar l'atenció integrada social i sanitària, combatre la soledat no desitjada, no volguda, i promoure un envelliment actiu. Quantes coses que diem sempre i molt sovint i les anem repetint perquè ens cali dins de l'ànima, no? Les persones grans deixen de ser considerades, diríem, únicament receptores de serveis, que sembla antic, jo, que sembla antic aquesta frase, no? Però cal que siguin protagonistes d'una nova societat que reconeix la seva experiència, el seu talent i la seva aportació al progrés col·lectiu, jo diria també d'una nova societat. Antonio Martínez de Loyo.
3: Efectivament, ens trobem davant d'un canvi de paradigma. Les persones grans
5: deixem de ser exclusivament consumidors de prestacions públiques. Tenir més de 65 anys, aquí s'ha dit moltes vegades, ja no determina la vida de ningú. La nova política s'enfoca des del reconeixement del valor de l'experiència, del coneixement i fins i tot de la prudència acumulada per anys de prestacions professionals. És el seny que caracteritza els sèniors. Però a Catalunya, a més, davant del que ha sigut el plantejament d'aquest programa, estem davant d'un procés legislatiu molt interessant, com és el de l'elaboració d'una llei de les persones grans, actualment al Parlament de Catalunya. Aquesta llei contempla les garanties de participació i inclusió de les persones grans en tots els àmbits de la vida. El títol 7è recull les mesures de protecció de l'educació, del coneixement, el desenvolupament de programes universitaris, el foment de les experiències intergeneracionals i la contribució de les administracions per millorar l'envelliment actiu i la reducció de la bretxa digital de les persones grans.
0: Per tant, també tenim o estem davant de nous reptes d'una societat longeva, no? A veure, Manel, una reflexió. Manel Becerra, garantir el dret d'envellir a casa, transformar el model residencial i afrontar les demències a força, reforçar les cures, incorporar la innovació biomèdica, són un dels reptes que hem parlat, no? Perquè continuen sent vitals i necessaris, dels grans reptes d'aquest futur nostre més immediat. Cal afegir, doncs, també l'emergència climàtica. No la vull pas deixar fora en aquest moment de calor, no? Què vol dir? El juny del 2026, Europa ja va registrar prop de 2.000, una tendència, una projecció, 2.000 persones mortes atribuïdes a la calor extrema. És a dir, sobretot això és important per nosaltres. Gairebé el 95% de les persones de més de 65 anys han estat les víctimes. Una realitat que converteix la protecció davant les onades de calor en una nova prioritat de salut pública, fins ara potser desconeguda, però ara necessària. Manel.
6: Sí, realment aquesta dada que has donat és prou contundent, no? De que estem davant d'una emergència vital, més allà fins i tot d'emergència climàtica, i és un gran repte que tenim tots, com a societat, com a col·lectiu i també com a administració. Jo he pogut mirar una mica per seguir la línia del que tu has dit, el sistema de monitorització de la mortalitat diària associada a la temperatura, i aquí a Catalunya també les xifres, que no les donaré per no cansar, és més o menys coherent amb les dades aquestes generals, no? Amb una síntesi. La majoria de les persones mortes per el tema de l'emergència climàtica són majors de 65 anys, prou del 90%. I d'aquestes, la majoria són dones. Vull dir, aquest suposo que és coherent amb tot el que sabem de la situació, no? Jo vull expressar, pot ser quasi a nivell personal, que tinc confiança. No és una confiança voluntarista, sinó que tinc confiança en l'administració pública, en el govern de la Generalitat, perquè fins ara ha demostrat que és capaç de prendre decisions a favor del benestar i de les necessitats de les persones grans, com és la llei de les persones grans, que s'està tramitant al Parlament, la creació d'una direcció general o el Pla Cura i d'altres. Per tant, jo espero i confio i estic quasi segur que ja s'estan prenent decisions o s'estan projectant decisions d'aquí al futur, perquè això no s'acaba, això continuarà i probablement empitjorarà, i que puguem preveure i mitigar aquests efectes tan dramàtics de les emergències climàtiques.
0: Sí, per tant, el tema del maltractament, que l'hem parlat molt sovint al programa, apareix un nou player, diria, un nou jugador amb aquest tema, que és l'escalfor, la calor. Aquesta calor que provoca gairebé el 90% de les víctimes són persones de més de 65 anys. Per tant, això requereix una reflexió i una activitat ja gairebé immediata. A veure, quina és la seva reflexió, senyor Cano?
2: Per començar, sobre aquesta temàtica, que sens dubte és sobrevinguda i és molt cabdal. El sistema que feia referència al Manel Becerra és el sistema de monitorització de mortalitat diària que elabora l'Institut de Salut Carlos III. I és una estimació que es fa comparant la mortalitat esperada dels anys anteriors i la que se va succeint amb els nous dies. I aquest sistema de monitoratge que va començar amb la Covid és molt interessant perquè s'està utilitzant ara per els efectes del canvi climàtic i les onades de calor. De l'1 de maig al 9 de juliol a Catalunya, aquest sistema va estimar que 224 persones grans de més de 65 anys van morir per causes originades amb aquestes onades de calor. Això vol dir el 88% dels morts que es van produir en aquest període de temps. I d'aquests, la majoria, 146, eren persones que tenien més de 85 anys. Per tant, és un tema prou rellevant. Per l'altra banda. També s'ha de dir que el sistema de salut de Catalunya no funciona només en base a l'estimació d'aquesta monitorització, sinó que hi ha una dada que és molt interessant, que són les notificacions per mort per cop de calor. En aquest sentit, el Esteve Fernández, que és el secretari de Salut Pública del Govern de Catalunya, divendres passat va aclarir que precisament en aquests períodes, en les primeres onades de calor que hem tingut, no hi ha hagut cap notificació de mort per cop de calor, malgrat que les estimacions de mortalitat es estan parlant d'aquestes desenes de morts, no? Això el que vol dir és que moltes d'aquestes persones estan morint per la seva patologia de base, que fonamentalment són patologies cardíaques i respiratòries, que es veuen agreujades o descompensades quan fa molta calor. Per exemple, les persones amb aquestes patologies poden empitjorar quan hi ha aquests episodis de temperatures extremes. En aquest període de temps, en aquestes tres onades de calor que portem, el 80%, més del 80%, com dèieu, són persones, són morts atribuïbles per aquestes altes temperatures. En aquest sentit, què està fent el govern de la Generalitat? Primer, enviar el missatge clau a tota la població de mesures que són molt efectives, però són senzilles i que tothom ha de tenir al cap, no? Hidratar-se bé amb freqüència, evitar l'exposició al sol a les hores centrals del dia, mantenir-se en espais frescos i fer un seguiment de les persones que viuen soles. Per tant, aquest tema també afecta a la soledat no desitjada i a les persones que viuen soles.
0: La calor i la soledat van unides amb aquest tema, eh?
2: Bueno, i l'habitatge. Moltes persones que viuen soles no es detecta que estan descompensades per efecte tèrmic i, per tant, aquesta situació s'agreuja.
0: Correcte. Per tant, de tot plegat, els drets, la dignitat i la lluita contra l'edatisme i contra aquest nou maltractador que es diu la calor, no? Que està produint el que està produint i que comencem, diríem, a identificar. Per tant, la política pública de la longevitat només serà completa si són capaços de situar-la els drets al centre de totes les actuacions. I quan dic totes les actuacions, vull també la calor. La futura llei de les persones grans ha de garantir aquesta autonomia que hem dit moltes vegades. La participació, l'accés i l'igualtat d'oportunitats. Direm que alhora Catalunya ha d'afrontar dues realitats encara massa invisibles. Encara massa invisibles. Que és l'edatisme, que el parlem molt sovint, i una discriminació profundament arrelada i el que és el maltractament a les persones grans, que és una greu vulneració dels drets humans i que ara, com dèiem, ha afegit també la calor com un dels elements, que demana més prevenció, detenció i una resposta institucional, que ara estem escoltant el que ens estava dient el senyor Cano. Lourdes, la teva opinió.
7: Mira, quan parlem de longevitat, molt sovint ho associem a problemes. A problemes de salut, a problemes de com pagarem les pensions, a problemes amb les cures, amb la dependència. Però realment la pregunta que ens hauríem de fer quan parlem de longevitat és quin lloc volem que ocupin les persones grans a dins de la nostra societat. Arrosseguem un edatisme, no?, que ens fa veure les persones grans com persones que no estan al dia, que no aporten, que tenen problemes per seguir, doncs, problemes de soledat. I això el que ens fa veure és, d'alguna forma, no tractem bé a les persones perquè no les respectem, no? Per tant, aquest no tractar bé ens porta al maltractament a les persones grans, raó per la qual aquesta llei de les persones grans és necessària per defendre els drets i perquè les persones grans visquin en societat. De totes maneres, jo voldria afegir que veiem la longevitat com un fenomen demogràfic, però realment és un canvi a la civilització que estem vivint en aquests moments. Igual el que va passar quan es va universalitzar l'educació. Abans l'educació no era per tothom, era solament, doncs, bueno, pels qui podien, pels rics, no? I després va ser obligatòria per tothom. Després vam anar a la societat del benestar. Ara hem de passar a una altra etapa, que és aquesta etapa de la longevitat. Que això què vol dir? Hem de tindre les persones competències per viure en una societat longeva. I això vol dir alfabetitzar-nos, però en molts aspectes de la vida, no? Entendre que viurem més anys des de que siguem ja joves, no? O sigui, amb tots els cicles de la vida hem de pensar en, aquesta, en viure més anys.
0: Avui estem fent una mena de reflexió, perquè és el darrer programa, Sentit de Viure és el darrer programa d'aquesta temporada. Per tant, iniciarem, diríem, el proper programa el 12 de setembre, temporada 26-27, però avui fem un balanç, una reflexió. Per això ens acompanya i li hem convidat i agraïm realment que el director general de la gent gran, el senyor Pedro Cano, ens acompanyi per fer aquesta reflexió tancada al programa, a veure on estem realment, perquè no ens oblidi quines les responsabilitats que tenim, les accions fetes, no? La longevitat no només es convertirà en una oportunitat si reforça allò que també estaves dient ara, si reforça la cohesió entre generacions, allò que diem sempre, la part intergeneracional, però figurativa, no? El flux de coneixement entre persones grans i persones sèniors i persones joves, vull dir. Les persones grans continuen essent cuidadores, voluntàries, transmissores de coneixement i protagonistes actius de la vida social. No tenim cap dubte. L'estratègia per una societat longeva i una vida plena 2025-2030 és un segle d'anàlisi o de reflexió o de projecció. Ha d'impulsar aquesta transformació en polítiques basades en l'evidència científica, la innovació i tot allò que és la corresponsabilitat de tota la societat. Senyor Leopoldo Gay, advocat i president i vicepresident de l'Associació Sumeris, quin és la vostra pensament o reflexió?
8: Home, jo crec que el tema, desgraciadament, és un tema de discriminació. O sigui, això va de discriminació. I la reacció davant de la discriminació es veu a vegades agreujada per la desigualtat. La desigualtat crea vulnerabilitat. I si això li afegeixes una discriminació per edat, el còctel és explosiu. L'alarma existeix, afortunadament. Els mitjans esteu, en definitiva, divulgant aquesta problemàtica. El dia a dia d'una persona gran està ple de detalls que revelen. Uns passen inadvertits, probablement dintre d'un temps ja no passaran tan inadvertits, i altres clamen al cel. El problema que tenim és que tenim un endemiatge legislatiu i un endemiatge constitucional i de drets que ens permet lluitar contra això. I dic de drets, no de principis. L'article 14 de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, la Llei d'Igualtat, tot això són motius per als quals hem d'anar tirant. Però hem d'anar tirant des del naixement fins al traspàs. Què vol dir? Que si nosaltres lluitem per una fracció generacional, hem de lluitar per totes les fraccions, però evidentment posant cadascú el punt a l'accent d'una cohesió entre totes les generacions. I aquesta cohesió, jo crec que la legislació ens ha, en definitiva, de guiar. Estem en un programa de ràdio. Jo em pregunto, i per tant de síntesi, jo pregunto, què passarà al combat electoral que vindrà aviat? Hi hauran persones majors de 65 anys a les llistes electorals? Les dones no existien a les llistes electorals, ara existeixen. Podríem establir una quota perquè il·lustri la visibilitat en el debat polític, cultural i social de que l'1 al 10 de cada llista hi hagués alguna persona gran? Això jo crec que seria culturalment i políticament molt important, perquè seria la manera d'il·lustrar la visibilitat de lo que fins ara s'està dient classe passiva. La classe passiva ha d'estar també en les llistes electorals, i això va facilitar molt la comprensió de la societat i, per descomptat, aquest intercanvi de cohesió intergeneracional. Jo crec que l'esforç que està fent la Generalitat en la creació de la Direcció General va per el bon camí, però crec que s'ha d'arrelar molt amb la gent que està a la trinxera treballant des de fa anys amb això. Aquesta qüestió...
0: És un altre recte. Recordo unes de les darreres eleccions municipals, un alcalde de determinada població catalana deia que estava molt enfadat perquè en la seva llista de candidats li havien posat persones de més de 65 anys, estava molt enfadat. Per tant, imagina't el camí que queda també amb aquest procés, no? Amb tot, els mitjans públics, Ràdio 4, Sentit de Viure, també tenim la responsabilitat d'anticipar els grans debats del futur. És el que estem fent, ho intentem, eh? Almenys ho intentem des del Sentit de Viure Ràdio 4, on, com deia, el 12 de setembre iniciarà la tercera temporada, 2026-2027. Intentem, doncs, què? Contribuir a donar veu a la longevitat, denunciar l'edatisme, visibilitzar el maltractament a les persones grans i promoure una cultura basada en la dignitat i la solidaritat intergeneracional. I tot el que significa la biologia, la salut, la tecnologia, les persones grans, les dones, els processos assistencials, robòtic, la intel·ligència artificial, és un munt de possibilitats, és un ecosistema extraordinari que intentem fer des del Sentit de Viure. Per tant, el futur no es construirà enfrontant les edats, sinó com les unim, perquè la dignitat no té edat i la longevitat és un projecte que hem de compartir, és un projecte que s'ha de compartir des del país, és a dir, des de Catalunya. Laura Rosillo, ella és consultora sènior de 55 i més, és membre del Consell Assessor de l'Estratègia de la Generalitat i, per tant, porta una vida plena dins de tot aquest moviment. Laura, que acabes d'aterrar ràpidament perquè vens a la lluita del tren, però no entrarem en aquest tema ara, eh? No entrarem. No entris. Laura, la teva reflexió.
9: Sí, a veure, sabeu que un dels meus cavalls de batalla és, sens dubte, la lluita contra la discriminació laboral de les persones grans, no? A veure, durant molts anys hem estat parlant de transformació digital i jo crec que el tema que ens toca les properes dècades és parlar de transformació demogràfica. La transformació que estem vivint és tan gran, és tan profunda, que ja no parlarem de l'economia, ni tan sols de l'economia, diguem-ne, futura, sinó de l'economia de la permanència, del manteniment, de l'economia de la longevitat. Justament tot girarà al voltant d'integrar laboralment a persones segurament més grans que ara. ¿Vale? El que no pot ser, és inacceptable que professionals de més de 50 anys siguin expulsats del mercat laboral o descartats d'una entrevista de treball perquè l'empresa té molts prejudicis sobre la productivitat de les persones grans. I hem insistit que la jubilació ha de ser un dret, no una obligació. Aquesta és una altra que jo crec que és molt important. Les empreses han d'entendre que la diversitat generacional és un actiu estratègic, que el futur no es construeix enfrontant generacions, sinó unint-les en el que anomenem relacions generatives, on el talent jove i l'experiència sènior es retroalimentin per crear una humanitat més complexa i més sàvia. Planificar la longevitat vol dir garantir autonomia, participació i dignitat al llarg de tota la vida.
10: Radio Vilasacra.
1: Sentit de viure. No sobra ningú.
0: Senyor Cano, senyor director general, a veure, tenim moltes coses que dir, avui està amb nosaltres, torno a agrair que sigui aquí per fer una reflexió del país, una reflexió de Catalunya envers el tema que vostè lidera i que a nosaltres ens toca. Per tant, senyor Cano, Catalunya està preparada per convertir la longevitat en una autèntica política d'estat, per dir-ho d'alguna manera, o és molt agosurat el que estigui dient?
2: Sens dubte està millor preparada que altres comunitats de l'Estat, perquè ja hem donat un pas endavant a l'hora de començar a treballar aquesta estratègia de longevitat. Altres parts de l'Estat encara estan en fases anteriors en aquest procés. I per mi el fet d'haver encetat aquesta estratègia té una significació molt profunda, perquè seguint les preguntes i les reflexions del Leopoldo, la Direcció General de la Gent Gran està ubicada dintre de la Secretaria de Cicles de Vida i Ciutadania. I aquest ja és un primer missatge, perquè l'abordatge d'aquestes solucions passa necessàriament per tot el curs de la vida. Estem dintre la Direcció General de la Gent Gran, estem treballant per desenvolupar aquesta estratègia de tot el govern, però estem treballant amb la mirada àmplia des de la infància, la joventut, la migració i les persones grans, no només de les persones grans, o no només de la joventut, o no només de la infància. I aquesta transversalitat que ja té la ubicació a la Direcció General també es traspassa a el que és l'estratègia de longevitat de la Generalitat, perquè és una estratègia transversal i el pla d'acció serà transversal i hi haurà accions de tots els departaments del govern de la Generalitat. Per tant, això no va només de drets socials d'inclusió o de salut, sinó que anirà de tots els departaments del govern, cadascú amb la seva mesura i amb la seva dimensió, però tots hem de pensar què hem de fer per tenir aquesta nova societat més longeva i amb més benestar també per totes les generacions.
0: Manuel Becerra, volies...
6: Sí, abans de fer una pregunta, senyor Cano, volia afegir només una petita matització el que diu el senyor Gay. Som una quinta part de la població i un terç del cens electoral. Vull dir, potencialment tenim poder.
2: T'ha sortit la vena política, eh?
6: No, no ho sé, tinc tantes venes ja. Sí, sí. Com afectarà aquests dos fets en el benestar i en la vida de les persones grans?
2: Necessàriament ha d'afectar d'una manera positiva, Manel, perquè primer perquè per la part del govern de Catalunya ens dona estabilitat per poder posar en marxa totes aquestes polítiques, que és molt rellevant. És molt important tenir pressupost, però també és molt important tenir estabilitat per poder posar en marxa les mesures que impliquen aquests pressupostos. A vegades una cosa no va amb l'altra i en aquest moment jo crec que això és bo per tothom. I la segona qüestió que tu plantejaves, que és ahir en el Congreso de los Diputados es va aprovar aquesta iniciativa del govern d'Espanya, que haurà de passar pel Senat, per tant no la podem donar per definitiva fins que retorni cap al Congrés, però també és una acció en el bon sentit, en el sentit de revisar una llei que aquest novembre farà 20 d'anys, eh? És una llei que ja ha passat 20 anys i per tant el revisar-la, actualitzar-la, dotar-la millor, corregir les ineficiències i les mancances que s'han vist durant aquests 20 anys, jo crec que és un acte de responsabilitat dels nostres legisladors a Espanya i que esperem que qualli amb suficient consens de tots els grups polítics perquè sigui una realitat el més aviat possible. Que, com bé sabeu, els advocats i tu que has estat també a l'altra banda, pues, és un camí que no sempre és tot lo ràpid que els ciutadans necessitem, no?
0: Amb aquest aspecte que esteu dient, jo no faré una pregunta tan política com ha fet el senyor Becerra, que em sembla molt bé, però la faré més social, per entendre on estem, no? Perquè a vegades els diàlegs són... El relat que tenim tots plegats a vegades és excessivament tècnic, com ha de ser moltes vegades, però també ha de ser més planer, més social. Per què ho dic això? Perquè viure més, senyor Cano, i ho dic a la taula, viure més anys, però viure millor, és exactament... Hi ha una relació directa amb això o no? A veure, què diria jo? Com podem garantir que l'augment de l'esperança de vida es tradueixi, doncs, també en més salut, en més autonomia, en més participació i qualitat de vida? Perquè els oients poden pensar, bueno, tot això està molt bé, però això com ho noto jo a casa? Com ho noto a la meva llar? A la meva vida, què diria vostè?
2: Diria que ja no n'hi ha una etapa única de la vida en la qual un sigui una persona gran. Hi ha moltes etapes en aquest període de 10, 20, 30 anys. Per tant, les circumstàncies són molt diferents. Com fer que això es traspuï en coses concretes? Precisament aquesta és la gràcia d'aquest pla d'acció, que anirà dirigit a coses concretes, que van des de l'escreening de salut de les processos cancerígens, doncs, a endarrerir-ho molts més anys perquè hi hagi més població que es pugui beneficiar d'aquesta prevenció, o a coses més concretes que afectin a l'habitatge de les persones, a poder disposar d'un habitatge adaptat amb serveis per persones grans, amb un lloguer social. Això són coses concretes, des del camp de la salut, des del camp de l'habitatge. I sense oblidar que hi ha moltes més àrees dintre del govern que poden tenir precisament accions i coses molt concretes. L'Agència Catalana de Consum, que sabeu que és per mi un bon element de referència d'una part del govern que està avançada en aquest sentit, té precisament a les persones grans com una de les eixos fonamentals de les seves accions per protegir-les respecte a les desavantatges i el maltractament que li puguin fer les empreses i les entitats en la seva relació.
0: Ara celebrem, tenim un parèntesis. Avui la Pepita Bernal, bueno, aquesta setmana ha fet a complir 107 anys, el seu aniversari. Per tant, ell és un símbol de la vitalitat i la longevitat a Catalunya, a Barcelona, arreu del nostre país. Per tant, ella va néixer el 1919. Per tant, humil, va viure una infantesa marcada per un trasllat complex, la guerra civil, un matrimoni difícil, un home dominant que la va portar a límits d'un maltractament psicològic, en certa manera, no? Però ara té 107 anys. És una dona divertida, on el treball i el ball han estat els grans motors de la seva vida. Pepita Bernal, hola.
11: Hola.
0: Estàs molt bé?
11: Estupendo.
0: Felicitats perquè ja hem arribat als 107 anys, no?
11: Sí.
0: Per tant, el teu objectiu en aquesta vida és arribar a què? Al 108, al 109, al 110?
11: Jo, on pugui.
0: On puguis.
11: On pugui arribar, sí, sí. Però bé, bé, si no estic bé, no.
0: No, evidentment, hem d'estar bé perquè fa una part de la qualitat de la vida. Per tant, què significa, Pepita, arribar al 107 amb aquestes ganes de viure, de treballar, de ballar i continuar celebrant la vida? És tal qual com ho diem o com ho sents tu?
11: Ho sento jo perquè és la meva actitud que tinc, de que sempre ho trobo tot bé, tot m'agrada ballar, tot m'agrada. No hi ha res que no m'agradi.
0: Amb vostè hi ha un exemple de vitalitat, Pepita. No, vostè ja l'hem entrevistat en aquest programa diverses vegades, coneixem la seva història, però avui només volem celebrar, estar al seu costat, al seu aniversari. Però vostè va descobrir, permeti'm, va descobrir l'amor madur als 73, als 73 anys, més o menys.
11: Que li ha, 73.
0: 73, que li ha, sí. Li ha donat una vida diferent amb l'amor, la llibertat i el respecte dins d'una nova parella. Per tant, als 73 anys es pot descobrir l'amor un altre cop, perquè a vegades hi ha un edatisme que diem ja arriba una edat que ja no són capaços de fer res. Aquell moment el recorda d'una forma molt entranyable, perquè sé que m'ho diu algunes vegades també, no?
11: Molt bé, ho recordo perfectament. Una cosa meravellosa. Va durar 9 anys.
0: Jo crec que tenim a l'estudi, que el poden felicitar algunes persones que tenim a l'estudi, en aquest moment tenim amb nosaltres el director general de la longevitat de la Generalitat, el senyor Pedro Cano. Pedro Cano, vostè coneix a la Pepita, què li diria també?
2: Pepita, moltes felicitats. Estic molt content de poder parlar amb tu i de donar-te una forta abraçada digital a través de les ones, que estiguis
11: moltes
2: passant
11: gràcies.
2: Un moment molt maco.
11: Estic passant un moment estupendo,
7: Pepita.
11: Inolvidable.
7: Jo et vull felicitar i m'agradaria ser com tu i complir 107 anys i tenir ganes de ballar com tens tu.
11: Ah, jo cada diumenge vaig a ballar i allà on sigui.
0: A veure, l'Antonio.
12: Sí, Pepita, jo m'afegeixo també, Pepita. Moltes felicitats per molts anys, eh?
11: Moltes gràcies.
0: Felicitat, Pepita. Això teu
11: gràcies.
0: És passió de viure. La Laura, em sembla que la Laura també...
13: Sí, felicitats, Pepita. La veritat és que mai és massa tard, veritat?
11: No, mai és massa tard.
0: Escolta, Pepita, no sé si també...
8: Jo també la vull felicitar, Pepita, des del punt de vista del dret. El dret necessita ànima. I vostè posa l'ànima, i és un exemple, la felicito.
0: Posa l'ànima i posa el cor.
11: L'ànima i el cor.
0: El cor.
11: Tot
0: Pepita,
11: això és positiu.
0: La puc convidar a ballar ara mateix vostè i jo un bolero?
11: Ara, en aquest moment, no puc.
0: No, bueno, jo tampoc estic a la ràdio, però tanquem els ulls i ho imaginem, no?
11: Vale.
0: Què li sembla?
11: Perquè quin bolero vols?
0: A veure, jo li poso aquest bolero a veure si li agrada.
11: A veure. Bueno...

0: para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también.
1: Estem ballant ara, Pepita, jo t'estic agafant l'esquena i la teva mà, les nostres mans estan agafades.
2: Per tant, que sí, que ballem bé.
1: Ballem magníficament bé. Per tant, la teva història, Pepita, demostra que l'edat no anul·la el desig, no anul·la l'amor i l'activitat ni les ganes de celebrar la vida. Per tant, moltes felicitats, Pepita, ha estat un plaer tenir-te aquí.
2: Moltes gràcies.
1: Continuem ballant?
2: Continuem ballant.
1: Gràcies.

0: quina joia, no? Senyor Cano, hola, però quin... Esteu tots cantant.
1: Sí, tots cantant.
2: Cantaven bé els Panxos, eh? La Lourdes i jo hem fet el que hem pogut.
0: Ja.
2: Que no és poc.
0: Senyor Cano, quina percepció té vostè, que coneix la Pepita, que també l'ha lliurat premis moltes vegades? Com la definiria vostè? És un exemple del nostre país? Per dir, jo intento derivar a vegades, conjuminar processos, no, de persones com la Pepita, que és un reflexe de com haurien d'anar, on haurien d'anar tots plegats.
2: Mira, Pepita és una persona extraordinària, perquè en la seva trajectòria vital es reuneixen molts dels elements en els quals la nostra societat ha millorat. Ella explica, i tu ho coneixes perfectament, una experiència negativa en el seu primer matrimoni, però d'això es va refer amb positivitat, amb optimisme. T'acaba d'explicar com va trobar una altra parella amb 73 anys, i aquesta vitalitat la transmet a tota la seva vida i a totes les seves activitats, des del ballar, des d'explicar la seva experiència, des de la relació amb altres, i va ser un absolut luxe tenir-la a la darrera Fira Gran amb altres dues persones centenàries, amb altres dues dones centenàries, i va ser un diàleg meravellós en el que les tres van explicar unes experiències i unes vivències que haurien de ser conegudes per més persones. Va ser extraordinària, i ella ho és.
1: Per mi la Pepita és un referent aspiracional, o sigui, hem de detectar més persones grans que siguin referents aspiracionals, que vull dir, que ens puguem emmirallar.
2: Sí, sí, exemples per la societat.
1: Exemples per la societat, perquè la gent vulgui ser gran, perquè la gent no volem ser gran.
2: Que no li doni por envellir.
1: No, és que hem d'acceptar que l'envelliment és un procés natural, no? Per tant, tindríem que tindre més exemples, no? Per a que tothom digués, jo vull ser com tu, jo vull ser gran.
2: A les llistes electorals, però també amb altres vessants de la vida.
1: Exactament.
2: Que hi hagin persones grans amb normalitat, que siguin exemple i model perquè les noves generacions vegin que és positiu, és possible i és desitjable arribar a ser com la Pepita quan siguem
1: grans. Per mi és una de les estratègies més potents per combatre l'edatisme.
2: Sí. Sens dubte.
3: Jo, si no m'equivoco, hi ha una dona a Taradell que em penso que té 112 anys, i aquesta senyora canta amb una coral. Mm-hmm. És a dir, coral vol dir socialitzar-se, grup, sí, i no soledat.
4: Jo crec que la Pepita és molt representativa d'una generació. Naturalment, és una generació que no ha viscut la majoria 106 anys o 107, però que han passat dècades i són un reflex de la sociologia, la història i el que ha passat col·lectivament Espanya i Catalunya, i que d'entrada destacaria només una cosa: la gran capacitat d'adaptació que han tingut tots. Temes econòmics, cultural, de comunicació, sociològics, polítics, de tota mena. Per tant, jo crec que en aquest sentit, com a representant d'una generació o generació i mitja quasi, és hauria de fer modificar la visió general que tenim o que tenen de les persones grans. Però... perquè hi ha molts valors, hi ha molta vida, hi ha molta experiència, hi ha molta capacitat per viure, per sobreviure, i sense fer-se gaire...
2: No, sense
4: complicar-se la vida gaire.
2: Correcte.
1: Per exemple, això que acabes de dir, moltíssimes vegades, quasi sempre diem que les persones grans són molt rutinàries, no s'adapten als canvis, ja tenen uns costums, no poden sortir de lo que es fan sempre cada dia, però exactament és just al revés.
4: No han fet una altra cosa.
1: Com més gran és la persona, a més canvi s'ha adaptat. O sigui, tenim tantes temes, conceptes mal entesos del que significa ser una persona gran, que si no fem un aprenentatge, no? Un canvi de la civilització, com comentava abans, no podrem combatre aquest edatisme, perquè hem d'entendre moltes coses diferents del que significa ser complir anys.
0: La Pepita, la història, perdó, què deies?
2: No, deia que sempre hi ha un punt d'un cert adanisme, de que les noves generacions pensen que són les primeres que van arribar en aquest món i que abans no hi havia res i que el món va començar amb ells. Per tant, si juntem aquesta aproximació errònia amb les conductes edatistes, doncs tenim una combinació dolentíssima.
0: Recordem, com ara sembla que deia el Manel, que la Pepita era com un referent d'una època i d'un moment, no? Només de tota la història que coneixem de la Pepita, recordo el seu primer viatge de noces amb el seu marit, el primer que després es va convertir en una persona que la va maltratar psicològicament, però ella sempre se'n recorda el viatge de noces. Aquella tarda que agafaven el tren i ella portava les ungles pintades, només les ungles pintades, i aquell home li va dir: però on vas tu amb les ungles pintades? perquè s'estava pintant les ungles en el tren o repassant, va agafar el pot de pintura i li va llançar per la finestra. Aleshores, l'endemà, o a cap dos dies, quan estaven on siguin a casa, em sembla, la Pepita el que va fer és pintar-se tota. Els ulls, la cara, pintar-se, posar-se tacons, o sigui, com a rebeldia. Va ser un daltabaix brutal a casa seva. A partir d'ahir es va liderar un procés de maltractament i un procés de lluita fins que es van separar. No, ho dic perquè hi ha un estil de dones, em sembla que tu ho deies, Manel, que han viscut aquest procés d'una forma molt directa, no? Te referies a això?
4: Sí, sí, realment no tothom tenia aquesta capacitat per respondre en segons quines situacions, però que s'ha fet l'abstracció. Hi ha persones com la Pepita, jo crec, personalment, quan estem en contacte diàriament amb les persones més enllà de certs contextes, hi ha moltíssima gent que són Pepites, clar, sobretot dones. Mm-hmm. També homes, però sobretot dones.
1: Sí, bueno, perquè les dones no ho tenien tan fàcil. Les dones havien de lluitar. Les dones no tenien drets, no tenien possibilitats, no podien anar a treballar fora, no els podien tindre una compte corrent. Clar, havien de lluitar.
5: Sí, a mi el que m'interessa molt de la Pepita, tant com emmirallar-me, és fugir d'aquesta visió assistencial que tenim sempre de la gent gran. És absolutament autònoma, és absolutament lliure, és absolutament, diguem-ne, empoderada en tots els sentits de la paraula. I això jo crec que és el que, ja sabeu que sempre ho reivindico, som nosaltres, la gent gran, els que hem d'agafar el poder, els que hem de dir com volem viure, com volem viure el futur, sobretot, com volem conviure, com volem participar, i jo crec que això, la Pepita, és una mostra claríssima

0: fent una conclusió ara, una reflexió, perquè no tenim el temps, però sí, quin missatge traslladem? Contundent, real, potent, des de la política que fa la Generalitat, des de la política que fa vostè des de la Direcció General al nostre territori, a Catalunya. Com ho diríem des d'un llenguatge que s'entengui?
1: Que tenim l'oportunitat i la responsabilitat de construir un país que no només es pugui viure més anys, sinó que els puguem viure millor. Un país que garanteixi drets, que promogui la participació i que reconegui el valor de totes les etapes de la vida. Aquest seria el meu missatge final.
0: I del tema que sempre em té la senyora Lourdes Charles i a mi mateix, el tema de l'edatisme i el maltractament, els Mossos d'Esquadra ara en porten gairebé, no arriba a 2.000 casos de denúncies de maltractament. Confemac en porta 4.000 arreu d'Espanya i creixent. No és que hi hagi més maltractament, el que s'està produint és més denúncies, perquè les persones comencen a alliberar-se i comencen a interpretar què és això del maltractament, que fins ara no es coneixia molt, i per tant ara es comença. Com lluitem contra això des de la seva Direcció General?
1: Posant en marxa un nou model que permeti detectar millor els casos de maltractament i que permeti que tant des de l'àmbit dels serveis socials com de l'àmbit de salut, que són els que fonamentalment poden detectar-ho millor, posin en marxa accions per combatre'l i per que això sigui una vegada més una tendència que es vagi disminuint i eliminant. Precisament una de les accions més concretes de l'estratègia de longevitat serà precisament treballar sobre aquest nou model de detectar i gestionar els casos d'edatisme i de maltractament. Aquest matí estàvem treballant dintre del Consell Assessor amb la Laura i amb altres companyes, precisament en avançar en aquest sentit, i que d'aquí a final d'any podem tenir aquest nou model que sigui una referència per tot el país.
2: La pregunta que volia fer és, respecte a l'edatisme, també hi haurà una estratègia, perquè clar, en temes de gènere, per exemple, doncs, bueno, hi ha hagut campanyes de comunicació, se n'ha parlat a les escoles, a nivell de ciutadania, per tant, és una discriminació que cal que prenguem encara, perquè està totalment silenciosa.
1: Pues t'agraeixo la reflexió, perquè precisament el Consell de la Gent Gran de Catalunya ha posat en marxa 4 grups de treball, i un d'ells és precisament el d'edatisme i maltractament, i en el qual precisament una de les accions que es poden posar, que es volen posar en marxa, és una campanya de sensibilització.
3: Insistir en la bondat de la campanya de sensibilització, perquè al final les polítiques públiques i el que seria sobretot la normativa que es pugui generar sempre va darrere dels fets socials. Per tant, cal incidir en que hi ha una consciència social que d'alguna forma sigui el clam perquè es facin polítiques en aquest sentit. Perquè si fem moltes lleis però realment no hi ha una denúncia per part d'un veí respecte a un cas de maltractament, tindrem la llei, tindrem un sistema punitiu, però continuarà, dirien, aquell assetjament o aquest maltractament. Per tant, la conscienciació social fonamental, no només polítiques públiques, sinó que realment irradia qualsevol àmbit de la societat.
1: Tens tota la raó, Antonio.
2: Està funcionant l'Oficina per la Igualtat de Tracte i la No Discriminació que teniu vosaltres? Teniu una oficina virtual? Virtual perquè es pot enviar missatges o per denunciar, amb 5 oficines presencials a Barcelona, a Manresa, a Girona, a Tortosa i a Lleida. Hi ha 5 oficines presencials i després a nivell online.
1: Pues està funcionant i és molt bona cosa que tu la divulguis i ho difonguis.
0: Senyor Gai, que vostè ha dit abans que marxi, que acabem el programa, que s'obrim el programa, estem a punt ja, ha denunciat una cosa que em semblava tan coherent i tan necessària que s'expliqués, no? Que als registres electorals no hi han o haurien d'haver-hi persones de més de 65 anys, de 70 o de 100, o de 107 com a la Pepita, perquè l'experiència, el coneixement, el diàleg, el relat és extraordinari. Com ampliem aquest tema?
4: Jo? A veure, realment no és una votat. Jo tampoc l'ho reflexionat gaire, però sí que m'ha sobtat i crec que donaria visibilitat a una societat plurigeneracional. I si no hi ha la representació plurigeneracional i no se li dona veu, difícilment podrem estar amatents al legislador de com s'ha d'actuar. Llavors jo penso que de la mateixa manera que les dones van lluitar molt per incorporar-se, i altres sectors també ho estan, que refereixo a discapacitats, és a dir, quantitat de grups LGTBI, etc., que estan fent colzes, s'ha de fer, però s'ha de fer perquè és que la norma ens diu que s'ha de fer, perquè és un dret. I jo crec que el que hi hagi una direcció general en aquest govern és més que un símbol, ja és una voluntat política de compliment de...

0: d'un mandat legislatiu, constitucional i de drets humans i de tractats. I per tant, tot el que sigui cridar l'atenció, la divulgació que deia Antonio, o sigui que la llei està molt bé i s'ha de fer, però si no va acompanyada precisament d'aquesta divulgació, d'aquesta conscienciació, difícilment tindrem aquesta qüestió entre net i avi, neta i àvia, que, per una altra banda, jo també haig de dir ara a títol, hi ha molta novel·la de molts escriptors joves que parla molt de les àvies, i amb molt de respecte, i amb molt de carinyo. O sigui, bueno, pues tot això jo penso que contribueix a que aquest diàleg per una societat, torno a dir, plural, en generacional, en generació també, es pugui anar hilvanant per aconseguir la viure en plenitud. Està clar que la llista electoral és voluntària, però també és la voluntat política. I cadascú tindrà les seves deficiències, potser no podrà portar el ritme d'un jove, però sí que podrà portar la seva plenitud de vida que ha fet i l'actual capacitat que tingui. Jo penso que això, per mi, il·lustra la necessitat de que la societat entengui que hi ha generacions i que no hi ha que excloure. A mi, realment, el de classe passiva que he dit, em sembla una indignitat. Però que aquesta indignitat la teníem en la vena i el llenguatge ens traiciona. Jo crec que el llenguatge ha de donar també un salt i la forma de donar-lo és visibilitzar-lo. I és, torno a dir, una mica el còctel entre mitjans de comunicació, exercici de la llei i voluntat política de dur-la a terme.
1: Antonio Martínez.
2: Des de la Comissió Normativa del Col·legi d'Advocats afegeixo també el que deia el senyor Gai, que hem fet una sèrie de propostes que defensarem al Parlament de Catalunya i que podem parlar quan s'iniciï el nou curs amb la diputada Mònica Ríos, i és que en les propostes que hem fet justament parlem de la incorporació d'un determinat percentatge no solament a les llistes electorals sinó a qualsevol òrgan de govern. S'hauria d'estudiar concretament, però ja a la llei, que és bastant general, ja proposem, no són les esmenes que hem proposat, que hi ha un percentatge per determinat, trencar el sostre de vida, en definitiva, com va passar amb el feminisme, perquè hi ha aquesta presència que d'alguna forma obligui a sentir i escoltar el que diu la gent gran en cada àmbit que es plantegi.
1: Manel, tu volies afegir quelcom molt ràpid i molt sintètic. La passió de viure i l'orgull de viure. Lourdes, volies dir?
3: Per mi aquest programa és una manera de ficar paraules a l'envelliment, no? De donar-li valor a l'envellir i, a més, tractar l'envelliment des de diferents angles. No solament veure la part d'això, de la dependència, de les cures, que també, no? Però també hi ha altres àmbits que hem d'aprendre, i hem de parlar, i hem de prendre consciència, i ho hem de fer amb orgull, amb ganes de viure, amb il·lusió, de manera natural. Envellir és natural.
1: Envellir és natural. Per tant, senyores i senyors, estimats amics de la ràdio aquí, senyor Pedro Cano, director general de la gent gran de la Generalitat de Catalunya, un plaer tenir-lo aquí, de veritat.
4: Un plaer estar amb vosaltres.
1: Gràcies. Gràcies, Antonio Martínez de l'Hoyo. Comptem amb tu també.
4: Per suposat que sí, Manel, ja ho saps.
1: Manel Becerra, també al punto de la llista.
5: Sí, la llista gent gran.
1: A la llista blanca. Lourdes Charles, també hi comptem.
3: Endavant.
1: El senyor Leopoldo Gaix i Laura Rossillo, que sempre estan amb nosaltres.
6: Per descomptat.
1: Sí, també hi comptarem tots plegats.
6: Sí, tant.
1: Entre tots farem gran aquest missatge de sentit de viure. Per tant, el nostre comiat, no? Agraïm el nostre comiat, tot dient. Com sempre, dediquem el programa a què? A les dones i homes sèniors als quals l'edatisme els marca amb la petjada de la indiferència.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Bona nit.
2: A Ràdio Vilasacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.
3: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
4: Ringuin! Ringuin! Superringuin!
5: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
6: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vilasacra.
7: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
8: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
9: El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei antitabac que, entre d'altres, inclou ampliar els llocs on es prohibeix fumar a l'exterior, com terrasses de bars, estacions de transports o espectacles públics. També prohibeix el consum, i no només la venda, de tabac a menors, inclosos els dispositius electrònics, les bosses de nicotina o el tabac escalfat, i limita la publicitat d'aquests productes. Tot i que la seva aplicació no serà efectiva fins la seva tramitació parlamentària, la comunitat mèdica qualifica la decisió de molt positiva perquè és un pas, diuen, cap a la protecció de la salut i també no normalitzar el consum entre els joves. Ana Banyeres.
10: La societat científica celebra la decisió perquè asseguren que cal protegir la salut de la població del fum ambiental del tabac, precisament dels llocs on és més visible, perquè evitarà la seva normalització i especialment en els joves. Doctora Cristina Martínez, cap de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO.
11: El fet de que les persones desnormalitzin allò que en el nostre moment actualment encara és normal veure gent fumar en una terrassa, en una piscina, etc. Llavors, hem d'intentar desnormalitzar tot això, més que res perquè generarà una generació completament sense tabac, sense aquest addicció que dona tanta càrrega de malaltia i tanta impacte en la nostra salut poblacional.
10: Respecte de la prohibició del consum de totes les formes de tabac als menors i la restricció de la publicitat també a l'àmbit digital, celebren que el text actualitzi la situació perquè només regulava el tabac convencional, però també perquè reforça evitar l'inici del consum, tot i que remarquen que perquè sigui efectiu caldrà que els adults siguem responsables en el compliment de la llei quan sigui efectiva.
8: Ràdio Vilasacra selecciona notícies per a tu.
12: Ei, Miqui, mira la foto que t'he enviat. Confidencial, eh?
13: Uau, Laura, espectacular. Jo també tinc una sorpresa. Escolta el que t'acabo d'enviar.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia. Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Endinsa't en la Cambra de les Meravelles, la nova novel·la de Maria Oruña. Un misteri addictiu, on l'art es barreja amb el robatori, la traïció i l'assassinat. La Cambra de les Meravelles, ja a la venda.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.
6: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
7: Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis i la col·laboració de gestoria Balaguer.

0: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
1: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
2: Escolta.
3: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
4: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
5: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
6: Pot ser part del canvi.
7: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilasacra.
8: Avui

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bona nit.
3: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
4: Come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be...
3: Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Pareu bé l'orella. Tanca els ulls.

0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador, Guiomig, Dalí.org.

Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.

0: dic Jordi Martínez, vaig a l'escola Gonçal Comelles i visc a Avinyonet de Puigventós. M'agrada la música pop. M'agradaria que poséssiu Ràdio Avinyonet.
1: Hola, em dic Fàtima Uabi i el tipus de música que m'agrada és qualsevol, mentre que a mi m'agradi.
2: Hola, em dic Aminata Sidibé. M'agradaria que em vinguessin nens a cantar amb el seu idioma.
3: Hola, em dic Maria Guané i m'agradaria que vingués l'Iniesta, que ens parlessi amb el seu idioma.
4: Hola, em dic Mohamed Abertut. M'agradaria que fessin una entrevista a tots els jugadors de Barça.
5: Soc la Clàudia Masacs i m'agrada la ràdio perquè m'agrada molt la música pop.
6: Em dic Berta Santos i m'agradaria que la ràdio tingués un programa d'explicacions de crítiques de pel·lícules.
7: Em dic Iman Lawani i m'agradaria que hi hagués música de tot el món.
8: Em dic Marina Salvadors i m'agradaria que la ràdio fessin un programa per infantil, un de juvenil i l'altre per adults.
9: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.

0: Toni.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Apaga la tele i sortiràs guanyant. Estar excessivament pendent dels serveis informatius de les televisions o consultar repetidament diaris digitals és perjudicial per la salut. Apaga la tele i sortiràs guanyant. Pot arribar a cansar comprovar com els telenotícies es converteixen en monogràfics i com les edicions del migdia, vespre i de l'endemà no són més que una repetició de les mateixes dades catastròfiques. Apaga la tele i sortiràs guanyant. Que la situació és greu, ho sabem. Que vindrà una crisi econòmica, també. Però cal que ens repeteixin matí, tarda i vespre que la situació és preocupant. Repetir contínuament índexs catastròfics o nivells de col·lapse, tan sols puc comúment aconsellar apagar la tele i sortiràs guanyant. Malauradament, de nou, tornem a sentir que els moments de crisi són moments de canvi, on es resituen alguns conceptes i que cal posar tots els sentits per superar-la. Estar informat i fer previsions per adaptar-se al canvi és important, per alguns sectors imprescindible. Però sincerament, no sé què preocupa més a les televisions, si oferir un servei informatiu o mantenir un nivell d'atenció en el telespectador que el mantingui enganxat a la pantalla. Apaga la tele i sortiràs guanyant. El que és obvi és que molta gent ha desconnectat de l'actualitat com a mesura d'autoprotecció, almenys fem-ho tranquils. Apaga la tele i sortiràs guanyant.
3: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.

sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fan al llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 a Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo, com a mínim, treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: doctora Emma Riba, psicòloga, sexòloga i membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, assegura que el consumisme es converteix en una eina per tapar i apagar el que sentim.
1: La presència, en realitat, no té preu. No? Si no compres, no estimes. Doncs l'amor real té que veure amb la presència. I d'alguna manera se'ns ven la idea que l'amor és un producte, no? Quan en realitat és un estat de consciència.
0: Ribas té clar quina hauria de ser l'essència al llarg de l'any.
1: No és comprar, sinó la qualitat de la teva presència. I passar de comprar per complir a sentir per connectar. No? L'amor conscient en realitat no caduca. El cultivem cada dia.
0: Recorda que hem estat educats per fer i se'ns valora en funció dels resultats, però celebra que aquesta dinàmica estigui canviant i que es comenci a prioritzar més qui som. Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. Ràdio

0: Bona nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Un viatge en el temps.
0: Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya i l'alerta s'allargarà tota la setmana. La temperatura serà molt elevada els pròxims dies fins a arribar al pic dijous i s'espera que a partir de divendres l'entrada de vent de gregal i de tramuntana faci baixar una mica els termòmetres. La combinació d'altes temperatures, el vent i la falta de precipitacions poden complicar i molt el mapa de risc d'incendis forestals. El tècnic del Meteo Miquel Bernis creu que anem cap a uns estius cada vegada més secs.
2: Si bé de forma general encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que l'estiu ja s'ha anat veient, que va tendint a ploure menys.
0: De moment es mantenen tancats els accessos als espais naturals de la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà. Malgrat el nombre i la simultaneïtat d'incendis de les últimes setmanes, el nombre d'hectàrees cremades des de l'1 de juny a Catalunya és d'unes 4.300. És la meitat que el que es va cremar en el mateix període de l'any passat.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
6: Propostes en xarxa.
7: Joan Miró és probablement un dels artistes catalans més universals del segle XX. Pintor, escultor, ceramista i gravador polifacètic, amb un llenguatge tan únic com personal, i arrelat a la terra, tal com mostren algunes de les seves obres. La Masia, per exemple, ens transporta a un lloc ben especial per a ell, Mont-roig del Camp. Mont-roig va ser el punt de partida de la Masia, un dels quadres més emblemàtics de Joan Miró, el naixement d'un estil i d'un llenguatge, i també la representació del vincle que l'artista tenia amb el Mas Miró, al Baix Camp, on va passar gairebé tots els estius de la seva vida i on va concebre gran part de la seva obra. Un espai que ara podeu visitar per descobrir on dormia, on treballava o com s'inspirava. En trobareu les respostes endinsant-vos en la casa, el taller, la capella o el celler, i ho fareu molt ben acompanyats. Només heu de decidir si preferiu anar-hi pel vostre compte, amb audioguia, passejar pel mas acompanyats d'un guia especialitzat o fer-hi una visita teatralitzada, on la seva masovera us explicarà també el paper que tenien les dones de Mas Miró i com va evolucionar la imatge femenina en l'obra del nostre protagonista. Durant tot l'any, de dimarts a diumenge, descobriu el Mas Miró a Mont-roig del Camp. Podeu consultar els diferents tipus de visites al web masmiró.com.

0: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel tècnic de la casa, en Guillem Remisa. Guillem, com estàs?
6: Hola, Sergi. Doncs molt bé, molt bé. Content d'estar aquí amb
5: Fantàstic.
6: Tu.
5: Per cert, que aquest dijous ens veurem.
6: Aquest dijous ens veurem, sí, sí.
5: A la inauguració del curs del centre.
6: Exactament.
5: Al Casino de Vic, a les 8 de la tarda. Si voleu escoltar cançons del nostre estimat Guillem Remisa, allà estarem.
6: Bueno, bueno, però jo allà sóc secundari, perquè el protagonista és el... Bueno, és el teu projecte, no?
5: Sí, però som tots protagonistes. La música és art i l'art forma part important del procés de creixement interior.
6: No, bé, bé, molt content d'acompanyar-vos en aquesta festa, com és l'inici de curs,
5: sí,
6: no?
5: Sí, sí, sí, és la inauguració. Sí, sí. I natos que hi siguis, Guillem.
6: Perfecte.
5: Què tenim avui de menú?
6: Doncs mira, avui entrevista amb la Diana Kerbelis, que aquí a Ràdio Roda la coneixem molt bé. Uh-huh. Porta molt temps acompanyant-nos amb la seva veu i els seus contes. Després tenim la teva secció, secció EGB. Avui sobre la mecanicitat, que ja ens explicaràs què és això. Mm-hmm. I finalment la secció Una finestra privilegiada.

0: Privilegiada amb l'Emília Bosch.
1: Fantàstic, doncs som-hi. Doncs tenim a l'estudi ja la Diana Kerbelis, que com veureu és una persona polifacètica, una dona que toca moltíssimes tecles. Els oients de Ràdio Roda, com ara ens deia el Guillem, la coneixereu molt bé per ser la conductora del programa Roda de Contes, que té moltíssims, moltíssims oients, és algo espectacular. I a més ella és actriu, narradora, mestra de música, és creadora de Carro de Contes, que ara en parlarem de seguida, i té entre mans un munt de projectes interessants que ella mateixa ens explicarà. Diana, benvinguda.
2: Hola, hola, hola. Moltes gràcies. És estar a casa, eh?
1: És com estar... Clar, és estar a casa, això, no?
2: Molt a gust. Sergi, que estic molt contenta que m'hagis convidat.
1: I nosaltres, contents de tenir-te aquí amb nosaltres. Diana, com neix en tu aquest desig d'explicar contes? Recordes el primer moment en què vas sentir que això era el teu camí?
2: Sí, i tant. A l'escola... Era el sorral amb els més petits. Em deixaven acompanyar-los, jo feia tercer de primària, i a l'hora del pati em podia anar amb els més petitons a explicar contes. I tinc molt gravada una imatge d'una nena que es diu Joana, i em deia, Diana, si us plau, no tardis a explicar-me un altre conte, o explica'm un conte. Tinc aquella imatge, aquell record, que sí, vaig començar de ben petita.
1: Que bonic.
2: Sí, sí, sí, tenia una capacitat d'inventar-me històries molt gran i recordo això de muntar també escenaris i representacions, i és per això que vaig estudiar també art dramàtic, teatre.
1: Que bo, és la primera vegada que sento que una persona dedica l'hora del pati a explicar contes als més menuts. La majoria ho jugàvem a futbol, jugàvem a empaitar-nos, però és realment bonic. El Carro de Contes és un projecte molt singular i poètic, diria jo. Anar amb un carro de poble en poble i explicar històries. La pregunta és, per què un carro? És a dir, té algun simbolisme per tu fer això amb un carro?
2: Doncs sí, perquè saps com la metàfora de Gurdjieff? Que el carro... Què representa el carro, Sergi?
1: El carro, si no tinc mal entès, representaria el cos.
2: El cos, exacte. Mm-hmm. I la conductora?
1: L'ànima.
2: Exacte. I els cavalls?
1: La part emocional.
2: Molt bé, sí. Llavors tot va començar així, a pas de cavall. Jo vaig trobar una companyia de circ ambulant que anava amb carros i cavalls per aquí a Osona. De fet, els vaig trobar a Rupit i em vaig unir amb ells perquè jo era acròbata, contorsionista, una altra tecla. Ding. Sí. I em vaig unir al circ i llavors vaig estar viatjant així, com antes, no? A pas de cavall, anàvem pels pobles, fèiem els espectacles, el públic donava la voluntat i el camí ens donava el que necessitàvem, i aquesta manera de viure ressonava molt amb la meva naturalesa, i sempre deia, jo vull un carro. I quan vaig anar a l'Institut del Teatre, un dels professors ens va preguntar, per què esteu aquí? I jo li vaig dir, perquè vull construir un carro i vull fer obres de teatre llavors pels pobles i anar a portar el teatre a les zones rurals. I ho tenia molt clar, que després de l'experiència amb el circ, amb el carruatge i els cavalls, jo tenia molt clar que volia construir aquest escenari sobre rodes, i d'entrada la idea principal era anar a cavall. Mm-hmm. I què passa? Doncs que som a vegades molt, molt romàntiques, no? La idea era aprendre a enganxar els cavalls en el carruatge, i clar, pas a pas vaig anar aprenent la naturalesa del cavall, després aprendre doncs, a domar-lo, i vaig donar-me compte que aquí a Catalunya és molt difícil anar amb carro i cavall, mm. i més si va sol. Mm. I en aquells moments estava doncs, amb moltes ganes de fer tribu, per compartir aquest projecte, i em vaig donar compte de que no avançava perquè no trobava la família, i llavors vaig decidir d'adaptar el projecte d'una manera més viable, més moderna. Per tant, em vaig comprar un remolc plataforma i un cotxe de molts cavalls, i així ja podia anar fent, i mica en mica vaig estar com una afició, com un hobby. Sempre ha sigut fins ara que ja m'hi dedico, no? Perquè ho veia, doncs, un projecte que sempre volia fer i que fa 10 anys he fet realitat.
1: Quina relació s'estableix amb la gent quan arribes amb aquest carro i els contes? Què et sorprèn? Què et sorprèn o t'emociona més d'aquest contacte directe amb les persones?
2: És molt bonic quan obro el taló del carro, qui ve, qui s'acosta. I s'acosta, doncs, la gent gran que ha viscut aquesta cultura d'anar amb carro i cavall, sobretot la gent gran ve, oh, com, no?, recordant quan els gitanos arribaven a les places i venien els seus productes, o també s'apropa gent que també diu, oh, és el meu somni. I dic, el meu també ho era, no? Endavant, fes-lo realitat. També s'apropen els infants, els més petitonets, els hi atreu més l'escala per pujar al carro, un cop estan amunt ja volen tornar a baixar, no s'atreveixen a entrar dins, i també, doncs, això, a partir de 6-7 anys, el carro té una màgia que allà on va fa que el públic ve. És com, això, té un encanteri molt especial. Llavors, el que em passa és molt interessant quan vaig amb el carro a diferents llocs, perquè m'he mogut per tot el territori català. Veig, és molt bonic, veure els tipus d'infants que hi ha, doncs, més en un ambient urbanita, diguem-ho així, o més en un ambient rural, la naturalesa que hi ha. Llavors, el tipus de públic depèn molt de l'entorn on aparco. Si és asfalt, si és un lloc molt de rebombori... Bé, no sé, és molt interessant aquest projecte, perquè cada lloc que vaig és únic, i el públic també, i cada viatge i cada narració també.
1: Les històries que expliques van dirigides més als nens, o el fons que contenen diries que també pot ser molt útil pels adults?
2: Per tots, per tots. Com dic que tots som narradors i narradores, també els contes són per totes les edats, tot i que avui tendim a voler-ho classificar. Per mi no és així. Jo explico contes per totes les orelles. Sí.
1: I en un món i en una societat tan digital i accelerada que anem tots de cul com la que tenim ara, quin paper creus que juga avui la narració oral? Ara parlaves d'aquesta mirada dels avis quan arribaves a un poble, no? Potser s'ha perdut això.
2: Sí, malauradament està en perill d'extinció aquest contacte, i és per això que més que mai aposto per aquest projecte, perquè sento que és necessari. Sento que la narració oral no caducarà mai. Vull dir que és molt, tan antiga, és de, i cada vegada tindrem més set d'escoltar històries des de la proximitat, des del contacte, des de tots els sentits. Jo crec que això és el que hem de cuidar. No ho hem de perdre, perquè tanta pantalla i tan digitalitzat tot plegat fa, doncs, que anem perdent la nostra essència, la nostra naturalesa. I penso que aquest escenari el que convida és connectant amb la nostra pròpia naturalesa, des de la mirada, des de l'escolta, des del tacte, des de l'olfacte. Penso que això és cada vegada més necessari, i confio, doncs, que el carro continuï rodant i oferint aquest espai de caliu, perquè ho necessitem.
1: I tant. Com t'agrada treballar amb els contes? Tu els adaptes, els transformes, o els deixes tal qual han arribat fins a tu?
2: Doncs tinc de tot una mica. Hi ha contes que els he adaptat, i hi ha contes que sóc molt fidel a l'autor. Adapto els clàssics, adapto contes que a mi m'han arribat i que per naturalesa van transformant-se sense voler, i dius, carai, perquè el públic també et dona, no?, ingredients perquè aquest conte vagi cap a un color o un altre. I això és lo interessant, també, perquè jo faig una selecció, i amb aquesta selecció, que també juga a l'atzar, amb el públic que hi ha, m'apareix un conte o un altre. I llavors m'agrada que també el viatge sigui únic, no només per ell, sinó també per mi.
1: De fet, el teu programa Roda de Contes, dèiem abans que té moltíssims seguidors i ha arribat a moltíssimes famílies. Què creus que hi troben les famílies i els nens que el fan tan especial?
2: Doncs els hi hauré de preguntar. A veure, la impressió que tinc quan venen al carro és un agraïment molt gran, perquè la meva veu acompanya moltes famílies avui en dia. Els infants m'escolten a l'hora d'esmorzar, per anar a l'escola, a la dutxa, moments molt íntims, a l'hora d'anar a dormir. Bo, això m'omple el cor a vessar, i és meravellós, no?, que triïn el Roda de Contes per fer viatges, bueno, això, per moments quotidians, no? I trobo, doncs, que és una opció per tal d'anar moderant l'ús de les pantalles. I jo crec que les famílies bàsicament em diuen no facis res de vídeo, sobretot continua fent que ens encanta escoltar-te, no? I això em fa realment em fa sentir molt útil.
1: Total. Hi ha algun comentari o experiència d'algun oient que t'hagi marcat profundament?
2: Sí. Va venir una senyora d'Austràlia que va venir al carro, a un mercat medieval de Vic, i em van dir, t'hem buscat expressament per agrair-te que hem adoptat una nena d'allà i ha après a parlar català gràcies als teus contes.
1: Oh, que maco.
2: Que se'm posa... Sí, mira, mira, per això a mi m'ha arribat molt. Una altra família també al principi que vaig començar a rebre missatges dels oients que gràcies als meus contes els hiverns a Finlàndia no són tan freds.
1: Uau, uau.
2: Això és molt bonic.
1: Molt bonic.
2: Sí, i llavors, com que he creat un canal de compartir amb l'oient, em pot escriure i em recomana contes, també m'expliquen coses, no? I llavors, per exemple, una mare, des de que el meu fill escolta Roda de Contes, ja no té por d'anar amb cotxe, que es posava molt ansiós i tenia por, doncs es calmen.
1: Oh, que bo.
2: Sí, i llavors això és un regal.
1: Home,
2: que
1: et diguin aquests
2: comentaris, em fa molt feliç.
1: Abans parlaves de cavalls, perquè jo sé que els cavalls són una part important a la teva vida, apareixen de manera molt recurrent en els teus projectes. Què representen per tu els cavalls? Ràdio. Com descriuries aquest vincle tan potent que tens amb ells?
2: M'encanta, Sergi, que em facis aquestes preguntes. Mira, la connexió amb el cavall ve també de molt petita. Jo he crescut a Bosch, a la Fageda d'en Jordà, i allà hi tenia una amiga doncs, que em venia a veure cavall, i la mare li deia, mama, tenim cavalls a casa, perquè passa que allà al Bosch no hi ha prou menjar pels cavalls. Per tant, vaig haver d'esperar, fer-me gran i poder realitzar aquest somni. Ho tenia molt clar, que volia viure amb cavalls, i és per això també que me'n vaig anar a Venezuela a aprendre a domar cavalls salvatges. Per què? Perquè realment volia conèixer el cavall en el seu hàbitat natural, i conèixer la seva naturalesa, perquè els cavalls que coneixem avui en dia, les hípiques, malauradament no són l'autèntica naturalesa de l'animal. Un cavall el que necessita és llibertat, verd i companyia, també la manada, no? Llavors vaig seguir aquest impuls, no?, d'anar a aprendre de la seva naturalesa i com també relacionar-me amb ell, crear un vincle des del respecte, perquè és un animal molt sensible, que també falta molta... Bueno, falta molt de coneixement. La sensibilitat d'aquest cavall és molt gran, i els hem fet insensibles a base de bastonades. Yeah. I jo el que volia, doncs, era aprendre a viure amb cavalls des d'aquest respecte, des d'aquest tempo lent, i per mi la filosofia de vida que m'aporta el cavall és aquest ritme lent. Aquesta presència que el cavall també et convida a estar, a aquest centre, aquest anclatge quan estàs amb ell, perquè quan vas amb el cavall, si no estàs centrat, si no vigiles és molt fàcil, patapam. Llavors has d'estar molt despert, no? I has d'estar doncs, veient, no?, com el cavall reacciona. Per mi, estar en contacte amb cavalls és estar en contacte amb la meva pròpia naturalesa. Val? És aquest ritme lent que jo em sento a casa. A mi la velocitat em mata, saps? És realment la pressa mata, doncs i em poso molt nerviosa, no puc fer res que hagi d'anar accelerada. Per tant, des de que vaig triar aquest projecte de carro de contes, també vaig triar anar a aquest ritme a pas de cavall, i per mi visc ara a la Casa Nova, que és un refugi, un santuari de cavalls, i agraeixo, no?, que pugui viure allà i constantment veure doncs, que cada cavall també és únic, no?, com nosaltres, i que també té una història. I m'agradaria doncs això també, no?, compartir les històries dels cavalls que m'acompanyen, que en són més de 50.
1: Wow.
2: No en tinc cap de meu, sí que en tinc un d'adoptat. He tingut dos cavalls de tir, en Tor i l'Onar, durant 7 anys, que per mi van ser els meus millors mestres, i això, i estic doncs encara apostant, doncs què m'aporta aquest animal? M'aporta viure a la natura, m'aporta doncs buscar les maneres perquè pel benestar d'ells és també el meu benestar.
1: Clar. Tens algun projecte ara, no?, precisament amb el món del cavall?
2: Doncs actualment és més de narrativa. Estic en un projecte de narrativa que és un recull de contes sobre cavalls. Llavors allà a la Casa Nova, de tant en tant, fem rutes i això, però saps que tinc encara aquell punt que m'agradaria enganxar aquest carro de contes algun dia amb algun cavall de tir gros que no li molesti, que estigui ben domat, i bé, tinc encara això pendent, a veure si ho faig realitat, ja us avisaré. I una altra cosa sí que volia dir, que aquesta història del carro, de contes anant a cavall, com que és complicat